0: unes 200 hectàrees. La consellera d'Interior, Núria Parlon, torna a demanar extremar les precaucions perquè les temperatures continuaran sent molt altes els propers dies.
1: A part del dany que fan des del punt de vista de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució.
0: No s'ha perdut la vida de cap persona, però això sí, hi ha almenys 25 cases cremades o afectades. Especialment estem parlant de l'incendi de les Gavarres. I què han de fer ara els seus propietaris? Què cobreix l'assegurança? Josep Maria Galilea, que és president del grup d'assegurances Galilea, apunta que el primer que cal fer és revisar que els pagaments de la pòlissa de la llar estiguin en regla i avisar el corredor.
2: Tot el que sigui conseqüència del foc i conseqüència de l'incendi té cobertura de les pòlisses de la llar i llavors s'ha d'avisar immediatament i la companyia llavors ja dirà si hi ha pèrit i sobretot i immediatament també que puguin accedir en aquests immobles afectats, fer fotografies per qualsevol cosa que pugui haver-hi però que quedi ja constància de com estan les coses.
0: Un cop fets els tràmits, toca esperar la resposta de la companyia en un màxim de 40 dies i reclamar en cas de desacord. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:52 d'aquest dijous. Ja ho comentàvem, continuarà fent avui molta calor, l'ambient també serà assolellat. Avui estem parlant de màximes que en general es mouran entre els 34 i 37 graus, però que podran arribar fins als 41 a la depressió de Lleida. Però és que atenció també a les mínimes, han estat altíssimes, fins i tot els 30 graus a punts a l'Empordà que s'han arribat. I ara mateix el que tenim són 29 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Lleida i a Girona i 17 a Andorra la Vella. Sortim també a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident de la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona doncs continua tallant un carril de circulació i tot plegat doncs encara ens deixa des d'aquesta mitjanit un quilòmetre la circulació intensa. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem el vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat, per exemple, per la C58, que circula amb retencions intermitents des de Sant Quirze del Vallès. També el tram de la B20 per Santa Coloma de Gramenet de retruc doncs ens deixa afectacions en sentit sud a la Ronda de Dalt fins a la Vall d'Hebron o a la Ronda Litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat també tenim coes cap a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei i al Vallès congestió arreu de la AP7, sobretot al punt de la Roca, també des de Montornès al Vallès i en sentit sud en tot aquest tram d'entre Mollet i Barberà. En sentit nord hi ha retencions al punt de Sant Cugat i Cerdanyola. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalis, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
0: I tornem a Barcelona perquè els veïns de les finques desallotjades per l'Esboranc del Putxet no podran tornar a casa seva fins dissabte, això almenys fins dissabte. Tampoc podran obrir els negocis afectats. És el temps que necessiten els tècnics per comprovar l'estabilització del terreny durant 3 dies consecutius abans d'utilitzar el retorn. S'està monitoritzant la zona per comprovar si hi ha moviments i revisant locals i edificis per detectar possibles esquerdes. El Centre d'Emergències Socials de Barcelona ha atès fins ara 85 de les persones desallotjades, com aquest veí que reconeix que li ha agafat del tot desprevingut.
5: Poco, bueno, un poco fastidiado porque bueno, me ha pillado un poco desprevenido y bueno, yo vivo aquí en esta calle, la calle San Jorge de Casores, uh-huh. Y ayer tuve que ir a buscar un alojamiento a último momento y bueno, claro que ha sido creo porque un tema de excavación y bueno, ha afectado muchísima gente, ¿no?
0: I el proper curs, la meitat dels centres educatius tindran una infermera a la pròpia escola per garantir l'atenció als alumnes que necessitin cures sanitàries. A la resta d'escoles arribarà el 2027-2028 i s'inclouen centres públics i concertats de primària i secundària. Era una reivindicació històrica de la comunitat educativa. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat.
6: Teníem alumnes que potser només venien uns dies a la setmana perquè necessitaven el seu horari per poder fer unes cures o el menjador, i hem aconseguit que alumnes que només anaven unes hores al centre educatiu acabin ara a final de curs fent la jornada sencera. Penso que aquest és el gran avanç on nosaltres hem de posar aquí el focus de dir realment avancem amb un sistema educatiu inclusiu.
0: temps ja pels esports. Joan Batllori, molt bon dia.
7: Bon dia. L'Espanyol presenta avui a la una el tercer fitxatge de la temporada, Gabriel Moscardo, pivot brasiler de 20 anys que arriba cedit pel PSG. Ha jugat cedit a l'Sporting de Braga la última temporada. És oficial Alexia Putellas, nova jugadora del London City, club que controla l'empresària surcoreana Michelle Kang. Signa per 3 temporades. El Barça aquest matí es farà l'acte de signatura de renovació del tècnic Pere Romeu, que signarà fins al 2028. El Sabadell ha anunciat la incorporació de l'extrema esquerra Yanis Rahmani, 31 anys, arriba procedent del Cartagena. En bàsquet, el Joventut incorpora l'escorta Isaac Nogués, arriba del València, del campió de Lliga, té ADN a Bartinegra, signa per 2 temporades. I el Barça de futbol sala fitxa el pivot brasiler Igor, de 27 anys, arriba del Benfica portuguès, signa fins al 2028. El Barça, que ha sabut que la primera fase de la Champions jugarà contra el Semei, el Luxenec i el Minerva, fase que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
11: Peligran tus vacaciones porque no has encontrado tu nuevo coche. Ven a vernos a Mundiauto. Berlinas, familiares, todoterrenos, deportivos, todos ellos esperándote en Mundiauto. Vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, totalmente revisados que podrás adquirir al instante para que disfrutes ya de tus vacaciones. Mundiauto en el Prat de Llobregat o mundiauto.com. Mundiauto.
12: Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93 373 33 17, 93 373 33 17, o loresmetal.com.
13: Inscor, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En Inscor ofrecemos atención rápida. Te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgará a las 12 de Barcelona.
14: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? Muy fácil. Acuda a Joyería Goya, en Paseo San Juan 163, Barcelona, y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
9: COPE Cataluña y Andorra.
0: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Bon dia.
8: Escribe a Carlos Herrera.
15: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
8: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
16: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
17: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
16: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
17: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
16: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
17: Consulta modelos y marcas participantes.

0: Les autoritats demanen extremar les precaucions perquè les temperatures continuaran avui sent molt altes i també els propers dies, amb la qual cosa, doncs això, les pròximes hores continuaran sent molt complicades. Això sí, la bona notícia és que estan estabilitzats tots els focs, tots els incendis simultanis que s'havien declarat a Catalunya en diferents punts en les darreres hores. És el cas d'un incendi d'alta intensitat al Pla de Manlleu, entre Guàrdia i Sant Jaume dels Domenys, un altre foc a Navarcles, a la zona de Cabrianes, i un tercer a Gavà. També aquesta nit, per fi, s'ha pogut estabilitzar després de 3 dies l'incendi de Sant Manat, que ha cremat unes 200 hectàrees. Però, en tot cas, des dels equips d'emergència insisteixen en que s'ha d'anar amb molta precaució i també demanen consciència als ciutadans. Estarem pendents, com no, de l'evolució dels incendis a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra en un dijous que, pel que fa al temps, ara ho apuntàvem, continuarà fent molta calor, que serà, com no, la gran protagonista. Això sí, el cel avui es mantindrà en general assolellat amb alguns núvols a zones de muntanya durant la tarda, però sense canvis destacables. Avui les màximes. La majoria de valors es mouran entre els 35 i els 37 graus, però es podran arribar als 41 a la depressió central de Lleida. El que tenim ara són 30 graus a Barcelona, 26 a Tarragona i a Girona, 25 a Lleida i 18 a Andorra la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous, destacant que des de mitjanit fins ara continua actiu aquest accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació i provocant poc menys d'un quilòmetre d'intensitat. També tenim, per altra banda, retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, que de retruc afecten també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat encara queden també retencions cap a la capital catalana per la A2 a l'altura de Pallejà i també per la 23 des de Molins de Rei. Al Vallès destaquem retencions, sobretot a la AP7, al punt de la Roca del Vallès, entre Vilanova i Montmeló i també entre Mollet i Barberà del Vallès. Això en sentit sud, perquè en sentit nord també tenim un quilòmetre de lentitud al punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Catalunya es vol posicionar per acollir l'any 2029 el congrés més important del món de l'ecosistema espacial, l'International Astronautical Congress, amb un teixit sectorial que s'ha triplicat des del 2019 i que ja dona feina a més de 1.800 persones. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha presentat la campanya per acollir l'esdeveniment. La candidatura de Barcelona es va presentar oficialment a finals d'abril. La decisió final es durà a terme a l'octubre a Turquia, durant la propera edició del Congrés. També hi opten ciutats com Ginebra o Houston. Fins llavors, el govern desplegarà una campanya de promoció, captació de suports i presentació davant dels membres de la IAF. En aquest sentit, els darrers 2 mesos ja ha estat defensat en diversos fòrums internacionals del sector que han tingut lloc a Belfast, Viena i Brussel·les. La candidatura de Barcelona està coliderada pel Ministeri de Ciència.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94 esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: ¿Tienes joyas que ya no usas? En Tu Oro Vale Más las tasamos delante de ti, con total transparencia y sin compromiso.
8: Te explican y asesoran, pesan cada pieza y si aceptas, cobras en el acto.
7: No vendas sin comparar. Acércate a Tu Oro Vale Más Barcelona, calle París 162, esquina Muntaner, y convierte hoy tu dinero en seguridad.
9: Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Doncs aquest ha estat el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon matí.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.

0: La cantante galesa Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años en un hospital de Portugal después de semanas ingresada por una grave enfermedad. De vuelta a casa, le cuento que la reforma del sistema y la ley de dependencia llega hoy al Congreso de los Diputados. Un asunto del que están pendientes en nuestro país más de 255.000 personas. Están a la espera de ser valoradas o de acceder a una prestación ya reconocida. Carmen Lavallén.
1: El 34% de las familias que tienen a un gran dependiente a su cargo están en situación de pobreza, una realidad que la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales pide que tengan en cuenta a los grupos parlamentarios hoy a la hora de votar las reformas de un sistema que, según explica en COPE Silvina Funes, que lleva 23 años cuidando de su hijo, es mejorable y debe de incorporar muchas medidas, entre ellas una ventanilla única para simplificar y gestionar todas las prestaciones y servicios de dependencia.
2: Es una gincana, son los juegos del hambre las ayudas a la dependencia. Entonces, a mí todo lo que digan, hasta que yo no lo vea implementado, no voy a decir qué bien lo que habéis hecho.
1: Deben quedarse fuera las mejoras y que las ayudas no lleguen a los cuidadores familiares. También de una financiación estatal que el gobierno promete duplicar el año que viene con respecto a 2025 hasta superar los 7.200 millones de euros.
0: Y hoy hemos conocido que un juez de Madrid abre sumario para poder juzgar por una presunta agresión sexual al ex DAO de la Policía Nacional, José Ángel González. Fue acusado por una de sus subordinadas, Patricia Rossetti.
3: El juez finaliza la instrucción y pregunta a las partes si consideran necesarias nuevas diligencias. Explican el auto que los hechos investigados revisten caracteres de un presunto delito de agresión sexual y si llega a juicio corresponde a la Audiencia de Madrid. Es un paso previo al procesamiento. El juez ve procedente avanzar para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en la calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando las responsabilidades pecuniarias. El abogado de la presunta víctima pretende más pruebas y la defensa del exdao pide que no sea procesado. En marzo, ante el juez, el exdao y la denunciante dieron versiones contrapuestas. El exdao negó la agresión sexual y lo atribuyó a pretensiones personales y profesionales de la denunciante.
4: Tiempo con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado.
0: Perdona a mis compañeros de ABC que me vengo arriba con el Mundial. Es tiempo ahora para el Mundial con Movistar. Es el turno de Francia y Marruecos. Gonzalo de Esteban.
6: Después de un día de descanso, hoy a las 10 de la noche vuelve el fútbol al Mundial. Francia y Marruecos son los primeros en abrir estos cuartos de final. ¿Cómo llegan los galos, Javi Gómez?
7: A horas del partido de este primer cuarto de final, la suerte está echada. Francia llega con Tchouaméni entre algodones y apuntando al banquillo, con tres apercibidos importantes como Koné, Barcola y Olise de cara a una posible semifinal, pendientes de los cinco árbitros argentinos y dando por zanjada la polémica entre Mbappé y la senadora paraguaya. El 11, los de Deschamps, podría ser el mismo que ante Paraguay en un partido en el que también habrá que estar pendiente a las calles de Francia por su conflicto social.
6: Por el otro lado, ¿cómo llega la selección de Marruecos, Rubén Martín?
8: Con la baja confirmada de Saibari, el delantero estrella de los marroquíes, ayer tampoco pudo entrenarse y el propio seleccionador lo descartó de manera oficial en la rueda de prensa previa al partido de esta noche. Chadi Riad evoluciona de manera positiva y sí va a estar listo para estar en la zaga de los Leones del Atlas hoy contra Francia. Rahimi irrumpe como la gran novedad en el once inicial por el delantero lesionado Saibari, en una alineación en la que volverán a estar Bono en la portería, Ashraf Hakimi en el lateral derecho y liderado en ataque por Brahim Díaz.
6: Mañana nos toca a nosotros, a las 9 de la noche, España-Bélgica. Y fuera del Mundial, en Madrid, los Ferraris son los primeros en correr por encima del nuevo circuito del Madrid, Carlos Miquel.
9: La Fórmula 1 ya rueda en Madrid. El encargado de hacerlo ha sido Charles Leclerc con su Ferrari SF26. Eran las 11 de la mañana cuando saltaba a pista para realizar un filming day, un día de grabación en el que se va a comprobar la seguridad del circuito y también los puntos de cronometraje. Es un primer ensayo de lo que podemos ver a partir de septiembre. Así sonaba al salir de boxes y a su paso por el túnel.
10: Da igual dónde estés,
11: da igual cómo lo vivas.
12: Cuando juega la selección,
13: todos estamos en el mismo sitio,
14: en la misma jugada,
15: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
16: cuando todo eso llega,
15: entonces sí, entonces somos uno.
17: Somos uno.
18: Somos uno. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
19: Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
0: cada día más de 1,5 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo en nuestro país. El dato es el más alto de la serie histórica. Tiene un impacto para las empresas de 54,000 millones en términos brutos. Pilar García de la Granja, muy buenas.
11: ¿Qué tal, Alberto Herrera? Muy buenas. Pues mira, en el último año se han perdido en España 120 horas de trabajo por empleado. La incapacidad temporal por enfermedad común representa el 75% de las horas no trabajadas. La salud mental está detrás del 20% del total, tras crecer un 111% en los últimos 5 años. Pero si estos datos son escalofriantes, y además una vergüenza, porque muchos trabajadores tienen que trabajar el doble por los jetas, ¿verdad? El efecto mundial los hace aún mayores. Mundial de fútbol, Alberto. Sí. Laura García es experta en recursos humanos y profesora del EAE Business School Madrid.
14: El llamado efecto mundial incrementa mucho más estos datos. Los informes presentados tras los mundiales previos situaban el absentismo y las incapacidades temporales entre el 20 y el 30%. Sin embargo, las estimaciones de este mundial parten de ese 30% como dato mínimo y creen que en algunos países y regiones se llegará a superar este dato.
11: ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Te quedas a ver el fútbol y al día siguiente no vas a trabajar? Aquí no pasa nada, ¿no? El mediodía, COPE, vamos a hablar con ella para que nos cuente también si las empresas pueden sancionar a un empleado por estar mirando el resultado del partido en el móvil o tener el partido puesto de fondo mientras se teletrabaja. Pero vamos, o sea, aquí dónde está la responsabilidad personal de la gente, ¿no?
0: Si coges un poquito de leche, le echas miel y un poquito de jengibre, te vas sí. a curar del catarro rápido.
11: Bueno, Pilar, no sabes lo malita que estoy, pero no pasa nada. El ibuprofeno también funciona.
0: Te escucho a la una, Pilar, un beso.
11: Hasta luego.
0: María José Navarro, buenos días.
16: Hola, Alberto Herrera.
0: Tardes,
16: hablemos.
0: Perdón.
16: Bueno, sí, tardes, eso uh-huh. es. Hablemos de los placeres de la vida. ¿Cuáles?
0: Los placeres de la vida, así como... Mira, para mí el mayor placer es el estado de serenidad, que te permite ver la vida con unos ojos distintos a cuando estás en otro plano emocional, por darte una respuesta así un poco general.
16: Para mí comer.
0: Bueno, claro.
16: Para mí comer.
0: Sí, bueno, en cuanto a eso, jugar al tenis, por ejemplo, para vale. mí un gran placer. Dar un beso a mi hijo, otro.
16: Bueno, comer hemos quedado en que es común a los dos, ¿no?
0: Por supuesto,
16: y a mucha gente. Bueno, ahora imagina que no puedes comer.
0: Vale.
16: A Concha le pasó eso. Estuvo 14 años alimentándose por vía intravenosa. Durante 14 años, Concha Muñoz, que tiene 57, se levantaba de la mesa cuando su familia se sentaba a comer. Y entonces pues salía a la calle o limpiaba. Fue la forma en la que encontró una salida para convivir con su problema: no poder alimentarse por vía oral. En mayo le hicieron un trasplante de intestino, el primero en Andalucía, en el Virgen del Rocío. Así que ahora ya puede sentarse a la mesa. Ahora es su familia la que tiene que acostumbrarse. Hasta mayo solo tomaba agua. Todo lo demás por vía. Lo primero que comió después de ser operada fue una gelatina. Y le supo a gloria. Pero el día que se comió una hamburguesa, eso ya fue gloria bendita. Todavía se sorprende pensando a diario, ¿qué voy a hacer de comer?
0: ¡Oh, qué maravilla!
16: Antes ni tenía vida social, vivía sometida a una máquina y a un hospital. No es que no comiese, es que no vivía, Alberto. El 27 de abril apareció un donante compatible y 17 días después recibió el alta. Nunca tuvo dolor después del trasplante, pero empezó a tener hambre. Hola, Concha, ¿cómo estás?
0: Concha, muy buenas.
17: Hola, buenos días. Muy bien, muy feliz.
0: Bueno, lo primero, contenta. ¿Sabes? Lo feliz y lo contento que estoy por ti, Concha, si me permites el tuteo.
17: Por supuesto.
0: ¿Cómo es vivir sin comer?
17: ¿Cómo es vivir sin comer? A ver, es complicado, pero la mente es muy sabia. Y te tienes que hacer a la idea que para mí el comer era matarme. O sea, yo comía y empeoraba. Yo comía y empeoraba. Era un deterioro por día en el momento de que yo intentaba de comer algo. Pues, ¿qué hice? Mentalizarme en que eso era veneno para mí. Y, tal cual la ha comentado su compañera, me apartaba de todo, hacía como la que comía cuando, pues no sé, un evento familiar, podía estar las horas que pudiese estar, hacía como la que comía, y yo pasaba los platos, se los daba a las personas que estaban en mi mesa. Y me ponía algo para ver que yo podía comer, pero yo no probaba la comida, yo solamente bebía. Y así pues durante 14 años.
0: Concha, ¿a qué sabe una hamburguesa después de 14 años sin haberla probado?
17: A mí me supo a gloria. Yo cuando veía a Adrián comérsela, que yo le decía, Adrián, eso es comida basura. Pues esa basura a mí me supo a gloria.
0: Me dice...
17: Mira lo que es la diferencia.
0: Me dice María José que desde mayo ya puedes comer, más o menos como es el horizonte temporal en el que ya estás...
17: No, yo ya puedo comer de todo. Ajá. De hecho, hoy voy a comer carne con tomate.
0: ¿Y la haces tú? ¿Cocinas tú, Concha?
17: De todo. No, bueno, hay veces que sí. Yo soy muy mala cocinera. Pero bueno, doy opciones, ¿eh? A lo que me apetece.
0: Claro. Oye, y no sé, hay algo que ha dicho María José que me ha llamado mucho la atención, que al final vivir sin comer es vivir menos, o al menos disfrutar menos de la vida. Y no me refiero al placer de comer, sino a todo lo que le rodea, ¿no? Que me comentabas tú ahora mismo, que pasabas las bandejas sin que nadie te viese. Al final eso, claro, entiendo que comporta un problema social, más que, ¿no? Solo
17: bueno,
0: intestinal.
17: Yo no tenía vida social. Yo aparte toda mi vida social. Yo he sido una persona que he tenido una vida social muy amplia. Viajaba mucho, salía mucho, me relacionaba muchísimo, alternaba mucho. Y a mí la vida se me paró por completo. Yo de tener todo eso a no tener nada, a vivir en una habitación. O sea, mi habitación era un hospital. Yo salía de mi habitación, que era un hospital, y me metí en un hospital.
11: Concha, fíjate cómo será esa sensación de no tener vida, que incluso tú tuviste una conversación muy importante con el doctor y le dijiste, doctor, yo así no puedo vivir, y con lo que a ti te gusta y te ha gustado de siempre la vida, pero tú llegó un momento que le dijiste, yo, doctor, es que esto ya no lo puedo llevar adelante, ¿no?
17: Sí, cuando se planteó de que se iba a empezar a realizar los trasplantes, porque eso sí, vamos, es solo, yo no voy a tener vida para agradecer a este equipazo.
0: Buen hospital, el Virgen del Rocío, ¿eh, Concha?
17: Hombre, esto es pionero. Yo no se habla mucho, pero a mí, yo tengo que agradecer mucho, pero el 90% son ellos los que han hecho el trabajo. Yo gracias a ello, como vivo, tengo vida social, es un equipazo. Son pioneros, yo no tengo vida. Si a mí me han dado 50 años de vida, le debo 100.
0: Oye, y
17: a todos ellos, ¿eh?
0: Y Concha, salir a comer fuera, eres de Sevilla, ¿no? Intuyo.
17: Sí. De Sevilla.
0: ¿Has salido ya a comer fuera?
17: Verá, todavía no he salido, porque hace muchísima calor. Y estoy ahora mismo con la adaptación de los tratamientos. Estoy un poquito más reservada, pero sí, que si tengo que salir, yo salgo, vamos, para mí, lo más simple, andar por la noche. Yo cuando estoy por la noche en la calle, yo miro para el cielo y digo, gran poder bendito que estoy en la calle. Que yo eso no podía hacerlo.
0: Y después, Concha, que hay una cosa que tenemos en Sevilla, que yo conozco pocos sitios en España en los que se tapee mejor que aquí. Esos montaditos de pringada. Mira, ahora que decía carne con tomate, en la fresquita, Pepe tiene una carne con tomate que quita el sentido.
17: Sí, ¿verdad?
0: Sí.
17: Pues a mí me encanta, de verdad. Yo soy una persona muy, muy sociable. Yo se lo dije al doctor, ¿eh? Le digo, mire, yo no quiero mal vivir y yo ya estoy mal viviendo. O me ponen para hacerme el trasplante o me quito la máquina. Así,
11: Concha,
17: así.
11: Concha, ¿y masticar? ¿La sensación de masticar?
17: Ya sí estoy notando los sabores. Ya me está reconociendo mi mente los sabores perdidos. Pero al principio no sabía. La comida la tenía en la boca y yo le dije a mi hermana, es que esto es tragar, ¿no? Esto trago para adentro, ¿no? Porque es que hasta eso lo perdí.
0: Fíjate que son 14 años, Concha, que es tantísimo tiempo.
17: Sí, mucho. Yo estaba atrofiada por dentro, vamos, porque yo no sabía. Además, bueno, pero que no he tenido miedo, ¿eh? Cuando me pusieron las dos hamburguesas, digo, esto tiene que entrar para dentro. Vamos, esto no veo yo fuera ni por asombro.
0: ¿Ha cambiado tu comida favorita? No sé si recordabas a lo mejor algún plato que has dicho, no era para tanto.
17: No, mira, ayer me acordé la carne con tomate que me la comía con mi padre y con mi hermana la chica, uh-huh. En casa de mi padre. Uh-huh. Y me acordé, digo, uy, pues yo me voy a comer la carne con tomate que yo me comía con mi padre y hoy me la voy a comer.
0: Qué maravilla. Oye, pero te voy a recomendar un sitio que yo voy mucho y si me encuentras por ahí me encantaría invitarte a un agüita, un Coca-Cola, a lo que puedas beber y sobre todo a los huevos con patata que ponen en el mercadito de Manolo Juliá en Heliópolis, Concha. Unos huevos con patata, sí, que le ponen un poquito de tomate por encima y morcilla, no sé si podemos todavía o no, pero le ponen una morcilla, que eso te lo recomiendo porque quita sentido.
19: Que la vas a invitar.
0: Sí, sí, no. Si vas al mercadito de Manolo Juliá, di que vas de mi parte y di que vas de mi parte, Concha. ¿Te parece?
17: Vale. Pero vamos, que yo ya no le hago asco a nada. Yo lo pruebo todo. Me gustará más, me gustará menos, pero todo va adentro.
0: Maravilla. Claro.
17: Yo digo con el tiempo perdido.
0: Concha, que te deseo lo mejor, que no sabes lo feliz que me ha hecho esta llamada, vale. Saber que estás mejor y que disfrutas de un placer tan
17: ¿Puedo
0: importante.
17: ¿Puedo mandar un saludo?
0: Por favor.
17: Pues saludo a todo el equipo de la unidad de trasplante del Virgen de Rocío, a todo en general, y que la gente no tenga miedo a dar el paso que yo he dado. Que no se desesperen, que no pierdan la paciencia, que suene el teléfono. Y que se van a poner muy buenas manos.
0: Qué maravilla.
17: Que como el Virgen de Rocío, ninguno.
0: Concha, un beso muy fuerte. Disfruta.
17: Otro para todos. Muchísimas gracias.
0: Oye, qué historia, María José. 14 años sin comer, tía.
19: Es un historión. Y no tenía vida social, no podía salir a ningún sitio. Es increíble.
0: Viva el Virgen de Rocío y sus profesionales.
19: Sí, señor.
0: Sobre todo sus profesionales, que no se lleva solo. La piedra no opera.
19: Desde luego.
0: María, hasta mañana.
19: Hasta mañana.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
4: La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
11: Ya estamos aquí, estamos en Caracas, es noche cerrada. Hemos hablado con rescatistas griegos, franceses, suizos, con médicos norteamericanos, con bomberos que venían en nuestro avión.
5: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
4: De lunes a viernes desde la una.
20: Hola, si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca, esto te interesa.
21: Totalmente, Tipo Directo, porque Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagarás un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
20: ¿Y lo del sorteo?
21: Es verdad, y solo por calcular el precio de tu seguro entras en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
22: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
23: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
24: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
25: La información y el entretenimiento sin complejos.
26: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
27: Este verano, Telecinco a todo color.
28: ¿Qué, qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
29: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
28: ¿Qué? Vente a la Mutua.
29: Condiciones en Mutua.es.
30: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, salmón ASC por medios o enteros a 10,95€ el kilo. En tienda, web y app.
31: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
30: Precios válidos en Península y Baleares.
32: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
33: Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
1: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Posa't còmode, perquè vinc avui carregat amb temes que et toquen molt de prop. Tant si et quedes a terra ferma com si estàs a punt d'agafar un avió. Però abans d'enlairar-te, aterra amb mi per un moment a la capital catalana, a Barcelona. Sí, ja sé que som al juliol i que fa una calor rigorosa de ple estiu, o per sobre, de ple estiu, està demanant platja el temps, però a Barcelona ja respira esperit nadalenc, o com a mínim ja el planifiquen. Sí, perquè avui parlarem de tots els detalls sobre les llums de Nadal de Barcelona. Es preparen canvis en el disseny, els horaris i quin pressupost tenen per les properes festes. Perquè avui s'ha presentat, i tu te'n parlaré, sempre estrany parlar del Nadal, però sí, és així, s'ha presentat avui. I de l'asfalt de Barcelona passem directament a l'espai aeri, perquè la teva manera de viatjar en avió està a punt de canviar de dalt a baix. Un expert en dret aeronàutic t'ajudarà a desgranar la lletra petita d'un gir de guió històric que t'afectarà directament a la butxaca i a la comoditat cada cop que vagis a l'aeroport. Una sacsejada legislativa que neix a Brussel·les i que posa fi a un dels teus maldecaps més grans quan prepares l'equipatge. De fet, no vull que et perdis ni un segon i vull que coneguis ja tots els detalls, perquè el Parlament Europeu ha aprovat definitivament la reforma dels drets dels passatgers aeris després d'anys de bloqueig negociador. Amb aquesta mesura es mantenen les compensacions per retards de 3 hores o més i s'obliga a incloure de sortida la maleta de mà en el preu del bitllet. Anem a conèixer de prop com ens afectarà aquesta nova regulació i ho fem parlant amb l'eurodiputada del Partit Popular, la Dolors Montserrat. Dolors, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: Mira, després de 13 anys de negociacions pràcticament bloquejades, sí. Què ha passat? Quins han sigut els motius principals de la manca de consens entre els estats membres i el Parlament Europeu? Perquè això no es tirava en vant.
2: Primer que tot, l'any 2004 va ser el primer cop a la història que vam establir per primer cop drets comuns obligatoris per tots els passatgers de vols que operen a la Unió Europea. Per tant, des del 2004 els passatgers teníem drets. Però és veritat que des del 2004 fins al dia d'avui teníem que actualitzar aquests drets dels consumidors perquè hi havien hagut abusos. No? La gent, doncs, per exemple, et poso un exemple, no? Si tu volies viatjar amb el teu fill menor al teu costat, pues et deien, sí, pues pagues un complement en el bitllet si vols tenir el teu fill al costat. I dius, com pot ser això, no? O, per exemple, es posaven en algunes companyies moltes pegues i moltes dificultats perquè les persones amb discapacitat poguessin viatjar amb soles o acompanyades en els avions. O, per exemple, penso en la gent gran, penso, per exemple, en el meu pare, que el meu pare no té un mòbil digital, té un mòbil analògic, i ell no va amb la targeta d'embarc digitalment, ell va amb el paper imprès. Pues si tu anaves amb el paper imprès, en algunes companyies, que feien? Et cobraven per portar el paper imprès. Tot això, que eren abusos, doncs ho hem volgut solucionar. I per això ha estat bloquejat tants anys.
1: Clar. Tu has defensat de manera ferma que calia més transparència per conèixer el cost real del bitllet sense trampes, perquè és veritat que fins ara tu, quan vas a comprar un bitllet d'avió, ja saps que el preu inicial no s'assembla en res al preu final, perquè hi ha 40.000 opcions que mai controles, i és difícil fer un pressupost si no saps tot això, no? Com es traduirà això de forma pràctica quan anem a comprar un vol amb equipatge de mà? Que vaja, semblava una cosa tan estranya i és el més normal del món, que portis un equipatge.
2: Totalment. Pues mira, el primer que hem fet és defensar i protegir tots els drets dels consumidors. Teníem molt clar que el consumidor, el passatger, el ciutadà, no?, que agafem un avió, hem de tenir els nostres drets protegits. I per tant, el que hem aconseguit és el que tu explicaves molt bé, no? Moltes vegades tu et connectes amb una pàgina web i veus que, no sé, anar a Barcelona, no sé, m'invento, qualsevol destí d'Europa val 25 euros. Però al final, ai, vas amb un nen menor, ala, et posen 50 euros. Ai, vas amb una maleta de cabina dalt, ala, 100 euros més. Al final, aquell bitllet d'avió acaba suposant més del doble que a l'inici. Per tant, el que hem demanat és transparència. Hem dit, escolti, el preu de sortida ha de ser inclòs la maleta de cabina i també, per suposat, no ens poden fer cap tipus de recàrrec si te sentes al costat del teu fill, si tens una persona de la teva família que té una discapacitat, si portes el bitllet imprès, tot això no t'ho poden recarregar. I la maleta està en el preu de sortida. I ara em diràs, bueno, però per exemple, jo alguna vegada vaig amb motxilla i la deixo a sota el meu seient, vol dir que jo pagaré com si anés amb una maleta amb cabina? No. Les companyies em tenen la possibilitat de descomptar-te d'aquest preu inicial. Si tu no portes una maleta de cabina i vas amb motxilla, et descomptaran el preu de la maleta de cabina que no portes. Però serà molt més transparent. Per què? Perquè amb això garantitzem també sobretot una lliure competència entre aerolínies, perquè també es feien competència. Si tu de bon principi dius que el teu bitllet val 25 i en canvi una altra companyia valia 125, perquè en aquesta altra companyia 125 està inclòs tot, pues clar, al final tu escollies la primera perquè valia 25 i per tant això també vulnerava la llibertat de competència entre les aerolínies, no? El que volem és un mercat sa, saludable, amb transparència pels consumidors i per tant amb competència justa entre les aerolínies, no? I al final aquell primer bitllet de 25 t'acabava costant potser 225 i tu ja no miraves l'altra companyia que potser valia 125 amb tot inclòs. Per què? Perquè fa un temps que viatjar amb maleta de cabina incluïda en el preu era algo normal. Fins a l'any 2014-15 era completament normal. A partir del 2014 van començar a haver-hi algunes companyies que van dir, no, si vostè vol viatjar amb la maleta de cabina li cobraré 50, 70, 80 euros. I clar, t'ho anaven incorporant en el preu d'una forma tramposa, perquè era un sobrecost que s'amagava des de bon principi, un cost trampa, i per tant han dit, no, el preu inicial ha de ser inclòs amb la maleta. Que vostè no va amb maleta, el descompte que vostè tindrà d'aquest bitllet, si el preu inicial són 80 euros però vostè va amb motxilla i no amb una maleta de cabina, valdrà 25. Perfecte. Però almenys sabrem des de bon principi què és el que val, punt 1, i 2, podran competir amb igualtat de condicions totes les companyies aèries.
1: Dolors, a part del tema de la maleta i de l'equipatge, hi ha dos punts que també heu estat treballant. Un és que l'Eurocambra ha pogut resistir la pressió de les aerolínies, especialment pel que fa a mantenir el límit de 3 hores de retard per a les compensacions. Suposo que va ser dura aquesta negociació.
2: Sí, bueno, ha durat molts anys. A veure, el primer que hem fet és definir el que és circumstàncies extraordinàries. No estava ben explicat en el reglament del 2004 i, clar, a vegades alguna companyia diu no, escolti, més que el seu avió no surt o va amb retard de més de 3 hores per circumstàncies extraordinàries i, per tant, tu pues, ja no podies reclamar, no? I, per tant, el que hem fet és, primer que tot, definir què són circumstàncies extraordinàries perquè així reduirem la litigiositat entre el passatger i la companyia i donarem més seguretat jurídica. Per tant, les circumstàncies extraordinàries, està clar, són una condició meteorològica, hi ha una gran nevada, una amenaça terrorista, una inestabilitat política o conflicte armat, un tancament de l'espai aeri per tema de seguretat i defensa. Pues això són circumstàncies extraordinàries i ho hem definit bé, perquè a vegades es considerava amb circumstàncies extraordinàries coses que no eren. Per exemple, una avaria tècnica derivat d'una falta de manteniment. Escolti'm, això no és una circumstància extraordinària i, per tant, vostè ha de fer la compensació amb el seu passatger si és que l'avió no surt perquè vostè ha tingut un problema tècnic en l'avió. Per tant, el primer que hem fet és definir el que és una circumstància extraordinària i el que no és. Tot i que la circumstància extraordinària continua havent-hi una obligació per part de l'aerolínia de donar menjars, begudes durant l'espera, allotjament i transport en l'aeroport i en l'hotel necessari i també comunicació, donar transparència a tot moment amb els passatgers de què és el que està passant. I per tant, què hem posat? Tant sigui per circumstància extraordinària o per retard vinculat directament a un problema de la companyia aèria, el que hem posat és que ha de millorar la informació automàtica als passatgers en un plaç de 96 hores. Ens han de donar tots els instruments per fer tot el tipus de reclamacions. Després, tu tens 7 dies per reclamar i té la companyia un mes per donar-te resposta. Fins ara passaves 2 i 3 anys sense saber res. Tu feies la reclamació i nunca más se supo. I cobraves els 250 euros o no els cobraves i no sabies absolutament res. Tot això ho hem reduït. Hem fet en temps rècord. La companyia t'ha de donar, primer que tot, informació i no t'ha de deixar, no, amb una impotència que estàs allà en un aeroport i no saps el que fer. T'ha de donar tota la informació, t'ha de donar tota la facilitació perquè tu puguis reclamar i en un mes t'han de donar resposta. Però,
0: fixa't
2: per tant, ha sigut una gran millora.
0: T'estic escoltant i són coses que, vaja, hauríem de donar per fet que fossin normals, però mira, s'ha hagut de lluitar 13 anys ja perquè tot això es posi sobre paper. Dolors, el tema dels menors de 14 anys i les persones amb mobilitat reduïda, a hores d'ara també, escolta, se'ls ha de tenir una mica de cura.
2: Sí, no, ara ja t'ho puc dir, gràcies a aquest reglament que hem aconseguit, mai més les famílies pagaran per un recàrrec per sentar-se al costat dels seus fills menors de 14 anys. Mai més una persona amb discapacitat tindrà problemes per viatjar. Mai més es cobrarà els nostres avis o aquella persona que no tingui un mòbil digital o que no tingui mòbil per viatjar amb la seva targeta d'embarc impresa. Es podrà viatjar amb la seva targeta d'embarc impresa i no et podran cobrar un sobrecost. Mai més esperarem eternament anys per cobrar les compensacions per retrasos o incidències. I finalment sabrem des de bon principi quin és el preu amb la maleta inclosa i després sabràs el preu que és sense la maleta inclosa, però ho sabrem des de bon principi i així no hi hauran ni trampes ni sobrecostos ocults en el procés de la compra del bitllet. I una altra cosa molt important. Imaginem-se que se'ns anul·la. Imagina't que tu vas Barcelona-Roma, Roma-Barcelona un cap de setmana i el divendres el Barcelona-Roma se t'anul·la, doncs, perquè hi ha una gran nevada. Però tu has aconseguit el dissabte marxar a Roma i el diumenge, per tant, tu tens aquell primer bitllet ja comprat de que tenies que tornar. Ara, fins ara, com funcionava? Si tu el primer bitllet d'anar a Roma no l'agafaves per qualsevol circumstància, se t'anul·lava automàticament el retorn de Roma a Barcelona. Això també ho hem solucionat. Si tu no surts l'anada cap a Roma, no et poden anul·lar la retornada, no? El retorn de Roma a Barcelona. Aquell bitllet que tu tenies comprat de tornar el diumenge a les 10 de la nit de Roma a Barcelona, el continuaràs mantenint, que això és molt important també. Mm-hmm. Per tant, hem fet una gran defensa, jo penso que hem fet una gran defensa i hem protegit els drets dels consumidors, que per nosaltres era la nostra prioritat com a Partit Popular Espanyol i Europeu, i ho hem aconseguit. I jo vull dir que si la gent es mira el programa electoral del Partit Popular Espanyol i Europeu en les eleccions del 2024 de la Unió Europea, posaven en el nostre programa electoral lo de la maleta, tots aquests drets dels consumidors. Doncs és una promesa completa del nostre programa electoral i ens sentim molt orgullosos i molt contents.
0: Uh-huh. Dolors, escolta, canviant de tema, et pregunto, t'estem trucant, on estàs?
2: Estic a Estrasburg.
0: Estàs a Estrasburg.
2: Un cop al mes estem a França, a Estrasburg, en el ple, i estic en el ple. No. D'aquí 45 minuts me'n vaig a votar.
0: Et volia preguntar simplement, perquè la tecnologia ens permet fer aquestes connexions, per la temperatura. Canviant de tema ara, per la temperatura que s'està vivint a Europa. Com ho està vivint? Clar, nosaltres ja estem acostumats, però la gent d'aquí no. Fa molta calor i realment la gent s'està preocupant per això.
2: Fa molta calor, portem 2 setmanes patint una ola de calor a tot el nord d'Europa, que estem arribant a 40 graus, però clar, hem de pensar que ells no tenen les infraestructures preparades amb aire condicionat. El metro, el bus, els restaurants, les instal·lacions, les cases, no tenen aire condicionat i la gent ho està passant molt malament perquè... Clar, imagina't, no tens en cap lloc, no, que puguis tenir una temperatura correcta i fins i tot quan hi ha aquestes oles de calor, a vegades a les hores punta de molta calor fins i tot tanquen, per exemple, el bus i el metro perquè és inaguantable, no, poder anar amb bus, imagina't un metro, no, soterrat, sense aire condicionat, amb aquelles hores de calor. Per tant, ho estan passant malament i tots diuen, doneu-nos la solució als del sur, no, perquè els del sur estem molt ben preparats per això. I és veritat que l'hivern passa al revés, no, ells no tancarien mai el metro amb unes grans nevades, perquè estan preparats, i en canvi, doncs, nosaltres potser amb grans nevades, no, doncs hem de prendre unes altres mesures. Mm-hmm. Per tant, la importància d'Europa és que, no, som un grup de la Unió de 27 països on hem de prendre cada dia de les bones experiències que cada país tenim davant doncs, aquestes circumstàncies, una gran nevada o una gran ola de calor.
0: I tant que sí. Doncs m'he atrevit a preguntar-te això, Dolors, perquè,
2: sí.
0: perquè escolta, al final una persona in situ és la que t'ho explica més bé, i més una persona de casa nostra que sap el que és la calor.
2: Et puc dir que ara mateix estic suant, perquè les institucions europees també, els edificis tampoc no tenen aires acondicionats molt forts, ni molt menys, saps? No estan preparats per temperatures de 40 graus. I per tant, anem tot el dia amb els nostres vanos, no? Que també, oi, escolta'm, també portem marca Espanya a Europa amb els nostres vanos, que tothom també ens els copia.
0: Dolors Montserrat, vicepresidenta del grup del Partit Popular Europeu, han estat treballant de valent, era una promesa electoral, l'han complert i això revertirà en millores a l'hora d'agafar un avió, que se n'agafen moltíssims, i és una cosa que cau pel seu propi pes, però que no passava i que ara s'ha aprovat o s'aprovarà imminentment.
2: Ho votem aquesta setmana, es posarà en marxa, no? D'aquí unes setmanes més, vull dir, no és immediat, però sí que ho notarem tots, i més Espanya, un país que és turístic i que rebem tants turisme i tants consumidors, doncs volem que els consumidors estiguin ben tractats també en els avions, no? I que no hi hagin abusos.
0: Dolors Montserrat, gràcies per atendre'ns.
2: Al contrari, un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
5: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: COPE Catalunya i Andorra. Fernando
7: Alonso. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
8: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
9: ¡Claro que sí!
8: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
12: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
8: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
10: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
8: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
13: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
33: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
14: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
13: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
14: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
14: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
15: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
16: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
17: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
5: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
18: Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
19: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
18: Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
19: Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
18: ¿sí?,
19: desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
18: ¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
19: Cualquier persona física, que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años, y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, pues puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene, sí, por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
18: De acuerdo.
19: Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar, sí, 200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
18: O sea, digamos que habría una refinanciación.
19: Un intento de refinanciación.
18: Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
19: Bien, se entiende que alguien que...
18: tendría o que más justo, vaya.
19: Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
18: ajá,
19: y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, sí, 5 años.
18: ¿Y si dicen que no?
19: Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos se cancela el 100% de deuda.
18: En Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
19: A vosotros, hasta otra.
5: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
5: Estàs informat.
0: Després de 10 anys o més de negociacions, la Unió Europea ha aprovat una normativa que manté el pagament de la maleta de mà, però obliga les companyies a incloure el seu cost al preu del bitllet. La mesura pretén aportar claredat sobre les dimensions i el pes de la maleta gratuïta alhora que manté les indemnitzacions per retards sense canvis substancials. Parlem amb el Dan Miró, que és especialista en dret aeronàutic. Dan, què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Escolta, què et sembla aquesta decisió de la Unió Europea d'incloure el cost de la maleta de mà al preu del bitllet?
9: Bé, aquesta decisió, primer hem de veure exactament què surt publicat en el DOC, el Butlletí Oficial de la Unió Europea, perquè de moment els serveis jurídics de la Comissió l'estan redactant i pot sortir amb modificacions. Cada coma que s'hi posa en aquesta nova normativa pot acabar sent cap a un costat o cap a l'altre. Llavors, dit això, a dia d'avui no s'aplica encara, perquè no està ni publicada i no està vigent. Per tant, seguim amb tota la normativa dels últims 20 anys, que ningú es confongui, vagi a l'aeroport... Sí. Intentar fer valdre els seus drets, perquè segurament fins al 27 això no entrarà en vigor. Dit això, la normativa el que diu és que a partir d'ara, quan s'aprovi aquesta normativa, s'invertiran els sistemes de compra de bitllet. Fins ara vostè comprava, entrava en qualsevol pàgina web de qualsevol companyia i deia, doncs vull anar d'aquí a aquí, li deia el preu és tant, i llavors anava baixant, anava posant les dades i al final li deia, i ara vostè vol sentar-se aquí, doncs pagui tant, i al sí. final li deia, vol equipatge, doncs tant. No. Ara el que fa és invertir el sistema i diu quan vostè comenci el procés de compra, en el primer moment li sortirà el preu del bitllet, que aquest preu del bitllet anirà inclòs un equipatge gratuït. Sí. Cuidado, i no hem de confondre aquest equipatge gratuït amb el paquet que es permet portar a cabina, que és 40-30-15 centímetres, que és el que cap a sota un seient. Això és gratuït, ha sigut gratuït sempre i seguirà sent gratuït. A part d'aquest paquet que pot cabre a sota el seient, l'acord del Parlament amb la Comissió és, escolti, a més en aquest preu del bitllet hi ha d'anar una maleta, que ara hem de veure quines dimensions tindrà i quin pes tindrà aquesta maleta. I
0: aquesta
9: això,
0: és la que hem conegut sempre com la de cabina, no? La maleta de cabina.
9: Bueno, cabina o una maleta que en diem troller,
0: el que va damunt dels caps, per entendre'ns.
9: Sí, exacte. Que la problemàtica que té aquesta normativa, i aquí és on els serveis jurídics s'estan trencant les banyes per veure com resolen aquest problema, perquè ara, quan es publiqui, s'ha de especificar quines dimensions i pes tindrà aquesta maleta, perquè es diu, el passatger amb el bitllet que compri tindrà dret a portar una maleta de cabina, cuidado, una maleta de cabina que és impossible, per què? Perquè les aeronaus, en la seva gran majoria, en curt i llarg radi, tenen una capacitat de 180 places i només hi caben 120 troles. Per tant, ja tenim el primer problema. Clar. Llavors, s'haurà de veure com es resol tècnicament això, de que a partir d'un determinat moment obligaran a facturar gratuïtament, cuidado, però que va per aquí. La idea és que s'acabi obligant a les companyies a vendre els passatges amb això, i si tu no vols portar maleta, podràs fer un clic i et faran un descompte en aquest preu del bitllet. Aquesta és la teoria que s'ha arribat a aquest acord. Però què passa? Que el propi dret de consum de la Unió Europea no permet opcions preseleccionades, el que en diem opt-in proactiu. I, per tant, s'acaba d'acordar una cosa que va en contra del propi dret de la Unió Europea. Per això és tan important, i no em canso d'explicar, de que hem d'esperar a veure el reglament, perquè probablement acabi venint amb diverses modificacions que seran sorprenents, clar, en aquest aspecte.
0: Tu em parlaves de que, evidentment, això no està ni publicat ni està vigent, que potser ens hem d'esperar el 27. Jo he llegit que fins i tot hi ha gent que parla de gener del 2028.
9: Sí, sí, correcte. Perquè és el que li deia. Això és una qüestió... Jo ho he dit...
0: És any i mig, ja, des d'ara.
9: Sí. Jo no vull dir-ho això. Jo sé, em consta, i més a les aerolínies sembla que estan negociant i tenen molta força perquè això passi, bàsicament per un motiu, perquè és el que li deia. I per això jo vaig explicar en aquest exemple de... Escolti, és que la majoria d'avions tenen una capacitat de 180 i d'aquestes maletes que a partir d'ara l'acord del Parlament els hi obligaria a portar només n'hi caben 120. Per tant, és una qüestió tècnica que modifica tot el sistema de facturació, de pàgines web, de com es puja i com es, i inclús de personal. Per què? Perquè l'única solució que hi ha per aplicar això és el que li dic, és dir, a partir de la meitat del passatge ja et sortirà, quan vagis a fer boarding pass, vostè tiene que passar per la taquilla de facturació. Per tant, vol dir més personal, més sistemes, canviar-ho tot. Tot això suposa una implantació que no la poden fer en 2-3 mesos ni en 4 dies.
0: Dan, o sigui, tu estàs apuntant que tothom tindrà dret a portar aquesta maleta, tècnicament o físicament no hi caben, i que la gent que no li càpigui la portaran a la bodega, al maleter, per entendre'ns, però sense cost addicional.
9: És que és l'única solució que hi ha tècnicament.
0: No,
9: que hi donguem. I hem de veure com el butlletí oficial de la Unió Europea acaba determinant, però així serà. Aquí hi ha un altre tema,
0: Perdó, Dan, per no avançar, ho dic perquè l'opció de... Val, doncs, si en caben 120, faig 60 cadires que no tinguin... O sigui, que tinguin un preu diferent i que no tinguin dret a maleta, aquesta no es contemple.
9: No es contempla perquè l'acord que han arribat obliga les aerolínies a vendre per força una maleta interposada. Aquest és el drama, no? Que a vegades dius, cuidado, perquè les associacions de consumidors poder s'han passat de frenada, i això els hi va en contra, perquè al final molts dels passatgers que no... Per això el dret de consum de la Unió Europea diu, cuidado, no es permet en temes de consum opcions preseleccionades, que és el que s'ha acabar d'acordar. És dir, escolti, vostè comprarà el bitllet, i passa que es vesteix dient que si no vols la maleta podràs fer un clic i et faran un descompte, en vez de dir no, és que vostè compra el bitllet amb la maleta, perquè ningú farà bitllet. És a dir, hi ha hagut una força tan bèstia de les aerolínies i del lobby de la IATA i per l'altra part dels consumidors i el Parlament Europeu, que al final han buscat una solució per fer veure que modificaven el reglament i tot queda igual, més o menys. Excepte de que almenys quedarà clar què és el que es pot i que no es pot portar.
0: Bueno, això també és una ajuda pel consumidor.

0: que està sol·licitant que aclari el Tribunal de Justícia Europea què s'entén per equipatge digne de passatger.
1: Ah,
0: pesos
1: vaja.
0: I dimensions. Clar, i el que acabi decidint aquest jutjat, aquest Tribunal de la Unió Europea, és probable que vinculi a tota aquesta discussió que estem parlant. Per què? Perquè és la mare dels ous.
1: Clar.
0: És dir, definir definitivament què s'entén per equipatge digne de passatger, perquè cada un té la seva versió. No té res a veure la meva versió amb la d'un altre, o d'una senyora, o un dirà 10 quilos, l'altre 7, l'altre unes dimensions...
1: No, s'ha de buscar un punt comú, evidentment.
0: Aquí està.
1: Dan, estem parlant del tema de la maleta, que és veritat que és un punt amb molta controvèrsia, però aquesta nova normativa també parlarà de les indemnitzacions pels retards, també parlarà d'oferir canvi de seient a menors de 14 anys amb cost o sense
0: Correcte.
1: Cost, i no sé si hi ha algun altre
0: sí.
1: aspecte que no sigui tan popular però que ens afecti amb aquesta
0: Mira,
1: nova normativa.
0: T'explico, és dir, la normativa el que fa és moltes de les dels drets dels consumidors que durant els últims 20 anys s'ha intentat lluitar i s'ha arribat a consolidar via jurisprudència del Tribunal de Justícia Europea, que és el que diu vinculant, que no ho diu la normativa, el que fan ara els parlamentaris europeus i la Comissió és replegar tota la jurisprudència aquesta i dir, bueno, doncs ho posem negre sobre blanc. M'explico, per exemple, el tema del nou show, que fins ara, encara avui moltes companyies, diu, vostè compra una anada i tornada, i si no utilitza l'anada, quan arriba a l'aeroport per agafar el vol de tornada, diuen que com que no es va presentar l'anada, li ha quedat anul·lat a la tornada. Això que la normativa europea a dia d'avui no contempla que sigui legal, sí ha dit que és il·legal el Tribunal Suprem d'Espanya, per exemple, i el Tribunal de Justícia Europea. Per tant, aquests drets que estan consolidats per la via jurídica, el que faran ara és transposar-los en aquesta normativa. Sí. És un dels elements. Per exemple, el tema dels menors de 14 anys, o discapacitats, o mobilitat reduïda, o embarassades, que se'ls obligui a comprar, pagar un bitllet per anar amb l'acompanyant, això, ja hi ha un munt de jurisprudència que diu, escolti, això no pot ser. Per tant, això també és un altre dels acords que es plasmarà en la normativa, i és dir, va clarificant. No és que guanyem drets, és que es clarifiquen. I, per exemple, el que és important també és a veure si que, i aquí ningú n'ha parlat, si realment el DOC acabarà publicant l'opció dels plans d'emergència dels aeroports de més de 3 milions de passatgers. Uh-huh. És a dir, hi havia la proposta de que els aeroports que tinguin més de 3 milions de passatgers en qualsevol crisi aeronàutica tinguin que tenir un pla per fer front i donar resposta, perquè tots hem viscut els últims 15 anys grans crisis aeronàutiques on es queden tirats cents de milers de persones sense resposta i tal, i això el que la proposta era, escolti, a partir d'ara els aeroports amb més de 3 milions tenen que tenir un pla d'emergència per donar sortida a qualsevol crisi, sigui meteorològica, sigui catàstrofes naturals, sigui vagues generalitzades, el que sigui. És a dir, el que no pot ser és que seguim patint al segle XXI aquest tipus de circumstàncies sense cap mena de previsió.
1: Doncs el que sí que aplaudeixo d'aquesta normativa, com bé deies al principi, és que almenys ara, quan tu agafis un avió, sigui de la companyia que sigui, saps que tens uns mínims que serà igual a tot arreu, perquè ara sí que és veritat que entre amics, escolta, anem a organitzar un viatge, bueno, que sàpiguis que si és amb aquesta companyia no t'entra la maleta, amb aquesta sí però és més petita i amb aquesta és més gran, i això era un problema.
0: Exacte.
1: Ara quan agafis un avió, és un avió, sigui de la companyia que sigui, i ja està. Vull dir que al final sí que és veritat que s'ha de posar una mica d'ordre amb tot plegat.
0: Va per aquí.
1: Doncs escolta, Dan Miró, gràcies per explicar-ho tan clarament. De totes maneres, insistim que això primer s'ha de publicar, i un cop es publiqui, també suposo que tardarà un temps fins que entri en vigor, perquè, clar, s'ha de fer efectiu tot plegat.
0: És probable que entri en vigor quan es publiqui, però el problema és que tardarà en publicar-se segurament.
1: Bueno, doncs així tornarem a parlar, perquè ja veig que...
0: El que passa és que igual hi ha alguna de les interpretacions que necessitarem també que el Tribunal de Justícia les acabi de determinar, perquè segurament...
1: Que tornarem a parlar, ja veig que segur, perquè si la coma la posem aquí o la posem tres paraules més enllà, canvia el sentit de la frase. I això és el que s'ha de mirar. Dan Miró, com sempre, un plaer. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Gràcies, Dan. Bé, ha tardat molt, però... i encara tardarà una mica més, però vaja, anem donant passos, que és el més important. Y ahora te he de hablar de INSCOR, que es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos al teléfono 93
2: 425 19 62.

0: Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
1: Estás escuchando Herrera en COPE.
2: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
3: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
4: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
3: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
4: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
3: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
5: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
6: Mejor buscamos otra.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
9: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
8: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
9: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
8: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
9: Consulta modelos y marcas participantes.
10: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
11: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
10: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
11: Llama al 900-666-777. Verisure.
12: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
13: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano no se mueve.
14: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
15: La información y el entretenimiento sin complejos.
16: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
17: Este verano, Telecinco a todo color.
18: El verano sabe mejor cuando se comparte y este viernes 10 de julio todo el equipo de Herrera en COPE se reúne para celebrar su gran fiesta del verano. Brindaremos juntos con el mejor sabor de El Club del Gourmet del Corte Inglés. Te esperamos en Herrera en COPE con El Club del Gourmet.
2: Herrera a COPE.
0: COPE, Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Doncs sap que ens acostem a la una de la tarda. Si vols ho fem mirant temperatures. Ja, vaja, molt per sobre ja dels 30 graus a pràcticament tot Catalunya. I és el moment de parlar de les llums de Nadal. Sí, sí, de les llums de Nadal. No sé, l'Ajuntament de Barcelona ha pensat que avui era un bon moment, el juliol, per presentar les llums de Nadal. Yolanda Canales, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Mira, a Barcelona estem ara a 34 graus.
0: Doncs imagina't, aviam, mai és mal moment per parlar de Nadal i de les llums de Nadal. El que passa és que amb aquestes calors, amb aquestes temperatures, amb aquests incendis, a portes de que la gent marxi de vacances, doncs parlar de Nadal és estrany, no?
19: Sí, molt estrany, però en tot cas, que sapigueu que a Barcelona hi haurà aquest Nadal 130 quilòmetres de llums, que són 4 més que l'any passat.
0: Déu-n'hi-do.
19: El consistori manté l'aposta per convertir la il·luminació nadalenca en un gran festival de llums que, més enllà de decorar la ciutat, també serveixi per impulsar el comerç i la vida dels barris. És el que explicava aquest matí la tinent d'alcalde de Drets Socials, Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil.
20: Ja fa uns anys que treballem amb una lògica de festival de llums a Nadal, perquè hem intentat anar donant una coherència a tot el que les llums expliquen i a on ho expliquen a la ciutat, i aprofitar també doncs aquest moment amb el que no només es produeixen el màxim de les compres i de l'activitat comercial de la ciutat, sinó que també passen altres qüestions de nivell d'entitats, de participació, de dinamització dels barris.
19: I quines són algunes de les principals novetats, Ricard? Doncs dues noves instal·lacions de llums d'autor que aquest any s'estrenaran a la Rambla Prim i al Passeig Maragall. S'incorporen a les que ja es van instal·lar en edicions anteriors, per exemple, a Via Laietana o a Plaça Catalunya. També recuperarà l'Ajuntament els tradicionals galets lluminosos que tornaran als 10 districtes de la ciutat. Se situaran a prop dels mercats municipals i dels eixos comercials, com explicava la Raquel Gil.
20: I aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets de Nadal. Sabeu que ja havia hagut en el seu moment tres galets de Nadal que juntaven aquesta tradició més de cultura popular amb la il·luminació. Ara ho incorporem i és un disseny de Ramon Vigues, figura clau del disseny industrial català i una figura també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat.
19: I quant costarà això, Ricard? 4,6 milions d'euros. Això sí, el 65% es finançarà amb l'impost sobre les estades en establiments turístics.
0: Mare de Déu. Bueno, aviam, posem llum al Nadal, clar que sí. Gràcies, Yolanda.
19: A tu, que vagi bé.
0: Encara... ¿Tienes antojo de carne, de una carne espectacular en Barcelona? Pues entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. Doncs apa, que sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Després hi tornem al migdia COPE a Catalunya i Andorra. I et parlaré de temperatures, de calor, de què t'he de parlar? Si és que fa moltíssima calor. Però tu segueix aquí, a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE de este jueves 9 de julio del año 2026. Mira, hoy se supone que termina la segunda ola de calor del verano. Siempre hablamos de lo bueno que es el invento llamado aire acondicionado. Bueno, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes coger un trancazo como yo y prácticamente pues no tener voz. Así que vamos a intentarlo. Te digo, se acaba la ola de calor y se recrudece la ola de ataques entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Hormuz. Segundo día de ataques que ha llevado a cabo el Comando Central estadounidense. Esto es, bombardeos contra 90 objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles, drones, capacidades navales, infraestructura logística en todo el litoral del país. ¿Y para qué? Bueno, pues Washington dice que la operación busca reducir la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo y comercial después de que Irán, aseguran, violara el alto el fuego con ataques contra sus buques mercantes. Bueno, y claro, ya te lo imaginas todo. Inestabilidad en el Golfo se traduce en ¿qué? Pues en subida del precio del petróleo y todos sus derivados, y también de todos los productos que llegan en buques mercantes hacia Europa cargados, por ejemplo, de fertilizantes. Fertilizantes que son necesarios para el sector primario. Mira lo que nos contaba en la linterna de la economía de Ángel Expósito Andrés Góngora, secretario general de COAC.
3: Porque el precio de los fertilizantes sigue alto y eso apuntan a nuevas subidas, sobre todo determinados fertilizantes que se necesitan para sectores fundamentales como el caso del cereal.
0: Los fertilizantes afectan a los cereales, a la carne, y que lleguen tarde o no lleguen, encarecen al final la cesta de la compra. Traducido, va a seguir subiendo todo lo que comemos. Por ejemplo, el precio de la harina, fundamental para hacer pan. Luis Pradero, de Córdoba.
4: La guerra de Ucrania incrementaron muchísimo el precio de la harina, ha bajado con respecto a ese momento puntual, pero lógicamente ya no ha bajado al precio que estaba hace unos años.
0: Ni un día sin su afán y sin su disgusto para la cartera. Vamos a por la plancha.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ana Presmanes. Buenas tardes, Ana.
5: Buenas tardes, Pilar.
0: Fiscalía.
5: Recurre ahora, 3 semanas después, la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez y a su asesora. En el escrito sostiene la Fiscalía que ambas tienen un importante arraigo en nuestro país.
0: Venezuela.
5: Se elevan ya 40 los españoles fallecidos hace ya 2 semanas en los terremotos, según acaba de confirmar el Ministerio de Exteriores. Mantiene además en 138 el número de compatriotas desaparecidos.
0: Caritas.
5: Precisamente su delegación en Venezuela acaba de publicar un balance sobre el apoyo humanitario tras los seísmos. La ONG de la Iglesia ha recibido casi 15.000 toneladas de ayuda humanitaria y ha asistido a más de 40.000 personas. Desde Caritas insisten en la importancia de las donaciones y que se hagan por las vías oficiales.
0: San Fermín.
5: Peligroso y vertiginoso ha sido este tercer encierro de los sanfermines en Pamplona con toros de Victoriano del Río. La carrera se ha saldado con 11 asistencias médicas, una de ellas por hasta de toro.
0: Gracias, Ana. Y en el deporte llega ahora la información del Mundial con Movistar y con José Luis Corrochano. Buenas tardes.
6: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, Francia-Marruecos por un puesto en semifinales.
6: Es el primer partido de cuartos de final a las 10 de la noche en Boston. Máxima rivalidad y máxima atención en las calles francesas por la posibilidad de disturbios tras el partido. Boston, Javi Gómez.
7: Con igualdad en las gradas y Francia como favorita, llega este primer cuarto de final. Los franceses tienen a Tchouaméni entre algodones, los marroquíes a Saibari descartado. Los ojos están puestos en el arbitraje puramente argentino, comandado por Facundo Tello. Los de The Sams quieren repetir la victoria en las semis de Qatar del 22 con un Mbappé pletórico. Los de Wahbi se encomiendan a Hakimi Ibrahim para que no suceda, en un partido que estará también muy marcado por el clima social en las calles de Francia.
6: Y España está un día de su partido contra Bélgica. Noticias de España, Los Ángeles, Miguel Ángel Díaz.
8: Los 26 jugadores convocados están a disposición de La Fuente, que en principio repetirá ante Bélgica el mismo equipo que jugó ante Portugal, con Olmo por detrás de Oyarzábal y con Pedro Porro en el lateral derecho. La agenda del día es la siguiente: a las 8 La selección se va a entrenar en el estadio de Los Ángeles Galaxy después de la atención en zona mixta a la prensa de Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias y Gavi. A la 1:30 de la madrugada comparecerá Luis de la Fuente. Recordemos que va a pitar Michael Oliver y que habrá más de 8.000 aficionados mañana animando a la selección.
6: Contamos, Pilar, el partido Francia-Marruecos en el tiempo de juego.
0: Gracias, Corrochano.
9: Da igual dónde estés.
10: Da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
12: En la misma jugada.
13: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
14: Cuando todo eso llega.
13: Entonces sí. Entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Somos uno.
17: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Sigues en Mediodía COPE.
18: Migdia.
19: COPE Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
6: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i et segueixo parlant des de Catalunya, com sempre. És un autèntic plaer que em segueixis acompanyant aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, si has fet el gest de sortir al carrer, ja hauràs comprovat que l'ambient és literalment un forn. No et preocupis, que t'acompanyarem durant tots aquests propers minuts amb un menú ideal per combatre el tedi de l'estiu. Més endavant obrirem una finestra a la cultura i et parlaré de, o et portaré les millors recomanacions de llibres per aquestes vacances, aquelles lectures fresques que enganxen i que t'ajudaran a pair millor les hores de més calor. També posarem el focus en els nostres animals de companyia. Si estàs planificant marxar uns dies amb el teu gos o el teu gat, t'interessa molt el que t'he d'explicar sobre les assegurances de viatge per a mascotes, com funcionen, què cobreixen i com evitar sorpreses lluny de casa, que normalment són desagradables i molt cares. Però abans de res, mirem el cel, perquè la previsió meteorològica per aquesta tarda ens confirma que la calor extrema ha vingut per quedar-se almenys unes hores més. El sol continuarà imposant-se a gairebé tot arreu, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que deixaran el cel mig o molt ennuvolat. I fins i tot s'esperen alguns ruixats, xàfecs i algunes tempestes puntuals en aquests sectors. Al vespre, aquests núvols alts i mitjans podrien estendre's cap al terç oest del país. Pel que fa al vent, bufarà de component sud i est, entre fluix i moderat, amb alguns cops més forts a la tarda al prelitoral, a Ponent i a l'Empordà. Ara bé, el gran titular del dia continua sent els termòmetres. Les màximes tornen a ser d'escàndol. Passaran dels 40 graus a la depressió central, a la Vall de l'Ebre i al Prepirineu Occidental, i atenció si ens escoltes des del Pla de Lleida o l'interior de la Ribera d'Ebre, perquè es poden tornar a superar els 42 graus de forma localitzada. Un panorama canicular que té una conseqüència directa que segur que estàs patint a la teva pròpia pell: el moment d'anar a dormir. Perquè si les màximes són altes, les mínimes s'han disparat tant que conciliar el son s'ha convertit en una autèntica missió impossible. Un calvari nocturn de llençols enganxats i voltes al llit. Com ens afecta la salut no descansar per culpa de la xafogó? Quins trucs reals tenim a l'abast per combatre-ho? Doncs mira, el Pol Matavaques ha sortit al carrer avui al matí i ha preguntat quins trucs té la gent per intentar dormir. Pol, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, Ricard.
6: I ha sortit d'hora al matí perquè per captar bé la gent, aviam com havia passat la nit. Quines cares t'has trobat?
20: Mira, m'he trobat cares de molta calor, perquè la realitat és que, tot i ser primera hora, però quan dic primera hora és més o menys les 9 del matí, feia ja calor, feia bastanta calor, xafogó, l'ambient no era gaire agradable. Però bé, per tenir una nit mínimament tranquil·la, la gent ens comenta els trucs gairebé tradicionals, podríem dir, que és ventilador, aire condicionat, inclús també una cosa que em sorprèn, que altres vegades doncs no m'havien comentat, és tenir una ampolla d'aigua allà al costat, però ull, perquè n'hi ha alguna també de diferent.
21: Aconseguim fer bastantes corrents d'aire a casa nostra, obrint unes finestres, i durant el dia les tanquem a les fosques tota la casa. Durant el dia vivim quasi bé a les fosques, i a la nit obrim tot i aconseguim tenir bastanta corrent d'aire, amb la qual passem unes nits força tranquil·les.
6: És que a mi em sona això, Jo també tinc la casa a les fosques del tot, És que no hi ha manera. I l'obrir depèn de la temperatura de fora,
20: Sí, això sí. La casa a les fosques té dos beneficis. un, que no s'escalfa tant, dos, també ho notes a la factura del llum a final de mes. Per tant,
10: sí, això també.
20: Té
10: això
20: doble
10: també.
20: Benefici, la veritat. Però bé, la realitat és aquesta. La realitat és que els corrents d'aire, intentar buscar aquestes zones, si et toca una mica zona fresca, poder fer aquests corrents, la veritat és que es nota i molt quan estàs a dins de casa, que potser en poca estona, jo ho he provat, també, 3-4 graus baixa la temperatura de l'habitació. Tot i que és veritat que amb corrents d'aire, amb ventiladors i aire condicionat, es pot intentar trobar alguna condició més favorable, també és veritat que això no és una solució al 100%.
21: Dormim més, de manera més fraccionada, és a dir, jo noto que que em desperto molt més sovint del que em desperto habitualment, és a dir, que el son no és tan profund com a l'hivern, ni de bon tros. I aquests dies amb tanta calor, les interrupcions són més freqüents.
10: Mira, tu, Pol, perquè ets jove, jo ja tinc una edat. Ja et dic que una nit dormint poc l'aguantes, aviam. S'aguanta d'una manera o altra, i sobretot amb son interromput. Dos nits també. Ara, quan portes ja 4 o 5 nits o una setmana sencera, t'asseguro que es nota moltíssim, tot el dia vas arrossegat.
20: Eh? És insuportable.
10: Per tant, el descansar és vital. Bé, Pol, avui has fet sessió doble,
20: sí,
10: perquè es publicaven les dades del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat.
20: Correcte.
10: I bueno, el protagonista suposo que ha estat una altra vegada el tema polític.
20: Efectivament, el tema polític és una mica el que encapçala, podríem dir, aquest estudi del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, on bàsicament el titular és que el tripartit de govern actual de PSC, Esquerra i Comuns estaria allà, però de moment es mantindria. A priori es mantindria, tot i que estaria una mica bastant al límit. Això sí, després, un parell de punts interessants, i si vols els podem comentar una mica, és les segones opcions de votació de cada partit, gent que votaria el PSC, quina seria la segona opció, etc. I després, els fluxos de votació, que aquí també hi ha un punt important, perquè tenim que dins dels tres partits de govern, o que ara mateix estan aguantant el govern, entre ells es dividirien les segones opcions, per exemple, per fer-ho fàcil. Algú que votés el PSC, la seva segona opció seria Esquerra, això majoritàriament, i algú que votés Esquerra, la segona opció seria el PSC, això majoritàriament. Per tant, en aquest sentit és on sembla que la coalició de govern es podria aguantar bé en aquestes segones opcions. I l'altre punt important és que es confirma l'Aliança Catalana a l'alça, Junts a la baixa.
10: Anava a dir, aquí hi ha un partit que puja i un que baixa.
20: Sí, sí,
10: I crec que els vots són és una, o sigui, passen d'un a l'altre.
20: Sí,
10: no ho sabrem mai, però vaja, tot sembla indicar que sí.
20: Els vots passen d'un a l'altre, però a més avui amb el director del Centre d'Estudis d'Opinió ens comentava un punt que també era interessant, no? Que no és només que passin de Junts a Aliança, sinó que de Vox a Aliança també n'hi passen. Gent que votava Vox pot veure que Aliança, sent un discurs relativament semblant, potser en punts claus, que poden decidir el vot, els fa decantar cap a aquesta opció. Per tant, és un doble flux que tenim. El de Junts cap a Aliança i el de Vox també cap a Aliança. Són els dos partits principals.
10: Bueno, també et diré una cosa, que estem al juliol, entre les temperatures que tenim, els incendis i la calor, a mi, això és personal, em fa una mandra parlar de política que no t'ho pots arribar a imaginar. No, només han parlat de política, no?
20: No, hi ha hagut altres temes. Si vols, en podem donar algun, com per exemple intel·ligència artificial, l'ús de la intel·ligència artificial, que el tenim ja de plena al nostre dia a dia. I és que sobretot en franges d'edat fins als 40 anys, podríem dir, ja s'utilitza bastant sovint, i ull, perquè hi ha gent que fa ús de la intel·ligència artificial i les dades que n'et treu les contrasta, però n'hi ha d'altres que utilitza la intel·ligència artificial per informar-se a nivell jurídic, a nivell polític, etc., però no contrasta aquesta informació, i seria important que la intel·ligència artificial no fos un mitjà de comunicació d'informació, sinó que es contrastés una mica també. Clar. El que ens pot dir.
10: La intel·ligència artificial és una gran eina. Ara, no us penseu que és intel·ligent. El nom ens enganya. Intel·ligència artificial sí. No és una intel·ligència, és un recopilador de dades amb els seus sesgos i per tant, tot és una gran eina, una grandíssima eina, però no ens hem de quedar només amb el que ens diu. Gràcies, Pol.
20: A vosaltres.
10: Mira, ara et parlo de música. Mira, quasi que ho prefereixo. Ja saps que jo sóc un malalt de la música. No podria viure sense música. I sobretot de la música en viu. I sobretot de les experiències amb sales petites. Ara que tots són grans concerts i festivals, sobretot ara de cara a l'estiu, que també està bé, eh? Escolta, ficar-te en una sala petita i veure un concert on tens a l'artista o el grup més a prop, jo crec que és una experiència que si no l'has provat, l'has de provar. Però clar, les sales petites no ho tenen fàcil. Marc Monclús, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
10: Marc, avui s'ha presentat a la sala Meteoro el programa En Viu Barcelona. És un programa que pretén cuidar les sales petites de Barcelona. La presentació l'ha dut a terme la comissionada de la nit, la Carme Zapata. Què han explicat? Què faran amb les sales petites?
14: Bàsicament, En Viu BCN és una estratègia municipal que dona ajudes a sales petites que programen música en directe. Bàsicament, aquestes sales han de complir uns requisits que ha especificat Oriol Martí, gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona.
15: Fer més de 40 concerts, de tenir un aforament inferior a 250 localitats i, lògicament, formar part d'estar dins en el recinte o en el territori de la ciutat de Barcelona, complint aquests tres requisits, generaria l'automatisme de veure's beneficiat per aquest ajut.
14: Els ajuts són d'uns 8.000 euros per cada sala de concerts i, a més, també s'ha presentat un segell que reconeixerà aquestes sales. Tot i que s'han reservat un total d'1 milió d'euros, l'Ajuntament no té encara clar si els donaran tots o no.
16: Entonces no sabemos el censo hasta dónde puede llegar, con lo cual creo que está bien toparlo ahí y si son muchísimos se repartirá y serán menos y si son menos, pues veremos qué hacemos con el remanente. Que esperemos que todo el mundo opte y pueda arreglar cosas en sus espacios.
10: L'objectiu... No és evident, eh? Si tens una bossa comú, si són molts a repartir, tocaran a menys, i si són menys a repartir, tocaran més.
14: Exacte.
10: És així?
14: Sí.
10: Marc, tu ets de grans estadis o de petites sales?
14: No, més de grans estadis.
10: Sí?
14: Sí, sí, sí.
10: Doncs pues has de provar-ho també, això sí. De les petites sales. És molt maco, eh?
14: Home, l'experiència ha de ser xula.
10: La Rosalia va començar així, també?
14: Sí, sí, sí. De fet, ha posat l'exemple a la comissionada de la nit, la Carmen Zapata, que va començar la Rosalia actuant al Jazzy, que és una sala que només té capacitat per 40 persones.
10: Clar, són magnífics, de veritat. No la coneixia ningú llavors, però l'espectacle segur que va ser espectacular. Marc Monclús, escolta, jo ja quan m'assabenti d'algun concert de sala petita, et convidaré i ho tastes, eh?
14: Fantàstic, Ricard, moltes gràcies.
10: Gràcies, Marc. Vinga, que nosaltres de seguida parlem... Mira, parlarem de castellers. Estem al juliol, però parlarem de castellers també aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
1: ¿Quieres contarnos algo?
2: Escribe a Pilar García de la Granja.
1: En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCOPE.
22: Pólvora. Revolución. Y camaradería. Rod Steiger.
23: Si tú y yo trabajamos juntos, te aseguro que pronto nos haremos ricos.
22: James Coburn.
24: Donde hay revolución, hay confusión. Donde hay confusión, un hombre que sabe lo que quiere lleva todas las de ganar.
22: Agáchate, maldito, de Sergio Leone.
25: ¡Narices!
22: El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
26: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
27: valorado
26: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
27: Y otra. Valorado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
28: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro.
3: Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
4: ¿Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo? Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute, tu verano suena a Malabrigo.
5: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
7: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
8: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
10: I mira, el que farem és acostar-nos a 2:15 i ho fem parlant de, mira, de naixements i de castells, o de castellers, si vols, eh? I ens ho explica el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
11: Molt bon dia, Ricard.
10: Què ha passat? Ha nascut una nova colla?
11: Sí, en aquest cas a la primavera, ja fa alguns mesos, eh? El mes d'abril, per tant ja portem a 3 mesos, perquè m'has dit, hem de parlar de castells, haguéssim pogut anar a les grans colles castelleres centenàries que hi ha a Catalunya, però jo crec que per parlar de castells, que bé que parlar amb l'última que s'ha incorporat. Tot i que podem dir que eres una refundació, perquè ja fa dècades que amb aquest districte on anirem també tenien colla castellera. I de què estem parlant? Doncs de la colla castellera d'Horta, que aquest mes d'abril del 2026 se va constituir amb un total de 80 participants. Per tot això ens ho explicarà molt millor el seu president, Xema Subietes, president de la colla castellera d'Horta. Benvingut i bon dia.
12: Bon dia, bon dia.
11: Això sí que és un naixement, eh?
12: Doncs sí, un naixement amb tota regla. Ja vàrem fundar la colla aquí al barri d'Horta, a Barcelona. I res, molt contents, molt contents.
11: Per què? Per què considereu que a Horta hi havia aquesta vacant?
12: Doncs considerem que hi havia aquesta vacant perquè Horta té un teixit associatiu molt gran. Feia molt de temps, de fet fa molts anys que es va fer una primera intentona de constituir la colla. No es va aconseguir. Després fa 6 o 7 anys es va fer una segona intentona. La primera, et parlo d'uns 30 i pico d'anys. La segona farà 6-7 anys, que no es va tampoc assolir la fita. I aquesta vegada doncs, un grup de joves han tirat endavant una iniciativa molt bona, que tenen unes eines fantàstiques, que són les xarxes, que ben utilitzades doncs, porten aquests aconteixements. Es poden utilitzar de moltes maneres les xarxes i aquesta va ser una fantàstica iniciativa d'uns joves que van acabar posant la pell de gallina al barri d'Horta amb, doncs això, amb una iniciativa fantàstica i que han acabat aplegant a un grup de 80-90 persones que ens hem fet bé, ens hem adherit a la iniciativa.
11: És que tot és molt complicat. És molt fàcil de dir-ho, però fer-ho és molt complicat. Xema, m'acabes de parlar d'aquest grup de 80-90 persones. Seríeu on és d'ara els integrants de la nova colla castellera d'Horta?
12: Sí, som els socis fundadors. Som una setantena, per ser més exactes, una setantena que els socis fundadors. Però també és cert que amb una comunitat de WhatsApp, que és això que et deia, que abans no teníem aquestes eines tan fantàstiques que tenim ara de comunicació, i que amb una comunitat d'unes 200 persones aproximadament que estan interessades en el funcionament de la colla, tot i que no s'han adherit legalment, per dir-ho d'alguna manera, com a socis encara, però que esperem tingui una bona acollida i que acabem siguent, doncs, passem de la centena.
11: I els integrants de la nova colla d'Horta formaven part d'altres colles castelleres de Barcelona, són de recent creació, i també quin calendari d'entrenaments teniu ja? Perquè, clar, començar sempre és molt complicat.
12: Doncs començar és molt complicat. Hi ha gent que ve del món casteller, no tenim constància de que vinguin d'una, d'una altra o d'aquesta o d'aquella colla. Barcelona és molt gran, té moltes colles i sí que és cert que bé, nosaltres ocupem una parcel·la en la zona nord de Barcelona, un barri molt associatiu, com deia abans, amb un teixit associatiu molt gran, i mancava una colla al barri. Era un hàndicap que tenia aquest barri, que l'havíem de complir. I tenim tenim gent de tots els perfils. És el tema casteller és un tema molt intergeneracional, no? Doncs com tots sabem, qui puja a dalt pot tenir 5-6 anys, i qui està al front, potser, com jo ara casteller, o sigui, com jo ara president, perdó, en tinc 59, em faré 59, o sigui, té el bon casteller un ventall molt intergeneracional. El que em deia sobre el tema dels calendaris, estan molt per fer i per refer els calendaris, doncs en principi assajarem els divendres.
11: Una última pregunta, Xema. Quan comences a descobrir el que és el món dels castellers, el concurs, el famós de Tarragona, comences a veure doncs, la rivalitat que hi ha entre les grans colles, que és una sana rivalitat, perquè això tot significa millorar els reptes, els objectius, d'aixecar doncs, grans castells, i suposo que quan comença una colla com la vostra d'Horta, els objectius són molt més modestos, no? És a dir, anar a poc, amb humilitat, amb tranquil·litat, sempre això sí, amb la voluntat d'anar creixent.
12: Sempre amb la voluntat de créixer, ara mateix no tenim objectius fixats més que els de la pròpia propera Festa Major d'Horta.
11: Aquí sí, no? A la Festa Major d'Horta hi sereu ja.
12: Sí, hi serem, apuntarem un pilar de 4 per sortir, per presentar-nos al barri i a Barcelona. També muntarem d'entrada un pilar de 4 i de sortida un altre pilar de 4 per despedir-nos de la Diada. És la nostra fita, comencem amb aquesta fita i després, doncs, com totes les colles, amb ganes de construir. Però sí que és veritat que intentarem fugir ara mateix d'aquestes rivalitats i d'aquestes ganes de fer grans castells d'entrada, sinó simplement a poc a poc, amb tranquil·litat, amb seguretat, amb prevenció i amb molta... amb teoria i amb molta pràctica, intentar tirar a la pràctica.
11: Xema Subietes, president de la nova colla castellera d'Horta, és una excel·lent notícia per la cultura, per l'associanisme i també per la intergeneracionalitat, com molt bé ha explicat, que és una de les essències dels castells. Des d'Horta, Xema Subietes, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya. Bon migdia.
12: Gràcies a tu, salut.
10: Gràcies i gràcies, Sergi, també. Nosaltres ens n'anem directes a 2:15. Soc el Ricard Álvarez i de seguida et parlaré d'esports, la previsió meteorològica, com estan les carreteres, però també de les assegurances al teu animal de companyia si viatges, i també de llibres. Tot això aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
0: Migdia.
6: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
13: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
17: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parets del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
18: Només hi ha un lloc on tota la família es posa d'acord, PortAventura World. PortAventura Club estrena una nova era, nova identitat, nova imatge, una proposta de passis renovada i el nou Pioneer Pass, el més exclusiu i premium. Descobreix-los a portaventuraworld.com.
19: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
20: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
21: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
28: ¡Claro que sí!
21: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
29: Va a merecer mucho
1: la pena escuchar la radio.
21: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en Tiempo de Juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
2: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
21: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
13: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
21: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
14: COPE Tarragona
15: 93.5 FM.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs migdia, COPE Catalunya i Andorra, sóc el Ricard Álvarez. De seguida parlem d'esports, també de les carreteres, però abans busquem la previsió meteorològica. Mira, si esteu a punt de sortir de casa, agafa aigua i busca l'ombra, perquè aquesta tarda l'ambient continuarà sent extremadament calorós a tot arreu. Les temperatures màximes es mantindran molt altes i a comarques com el Pla de Lleida o l'interior de la Ribera d'Ebre es podran tornar a superar els 42 graus. Pel que fa al cel, estarà bastant clar a la majoria de comarques, tot i que aniran arribant alguns núvols prims per l'oest. On sí que canviarà el temps és al Pirineu i al Prepirineu. Aquí els núvols creixeran amb força i s'esperen alguns ruixats acompanyats de tempesta, unes pluges que a darrera hora també podrien descarregar en punts de l'oest del país. Finalment, el vent bufarà de mar cap a terra a partir del migdia de forma moderada, però atenció a la tarda perquè bufarà amb algun cop fort a Ponent, al Prelitoral i a l'Empordà. Molta precaució, com sempre, amb la calor. Vinga, que comptem cotxes. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix hem de dir que la situació viària és relativament tranquil·la i ho posem entre cometes, ja que encara hi ha vies afectades pels incendis, com és el cas del tall que hi ha encara a la T244 al Montmell. Hi ha un parell de vies afectades també i on només poden accedir els veïns. El que sí, ara mateix han començat a produir una sèrie de topades que estan dificultant la circulació. En el cas de la P7. Hi ha hagut un accident a Castellví de Rosanes en sentit Tarragona, ja s'ha normalitzat. Tenim les rondes molt carregades, una avaria a la ronda de dalt provoca lentitud en sentit Llobregat i, per exemple, tenim aturades a la C58 per accedir a la zona de Sabadell, però també per accedir al Nus de la Trinitat. Per tant, situacions una mica disperses per les que us demanem, sobretot, que circuleu molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: I tant que sí, gràcies, Sílvia. I amb la treva d'aquestes darreres 24 hores sense partits de Mundial, avui tornen, tranquil, però fa 24 hores que no tenim partits, sembla que s'ha reactivat una mica el mercat, els traspassos, els fitxatges. José Luis Gil, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Ricard, companys? Bona tarda. És que el Mundial no espera ningú i el mercat tampoc espera ningú i cal fer els deures per quan comenci la temporada. Tenir totes les plantilles enllestides i perfectament configurades per afrontar la Lliga. Aha. És el cas de la del Barça. Karim Adeyemi, extrem dret, 24 anys, ve de dues temporades discretes al Borussia Dortmund. El Barça ja té acord amb el futbolista i ara falta que es posin d'acord el Barça i el Dortmund. El Barça ha ofert 20 milions d'euros, el Dortmund 40, però és una operació que està tan abocada a l'acord que, segons em comenta Víctor Navarro, no descarten a Can Barça que el jugador, aquest jugador, Karim Adeyemi, aquest extrem dret, estigui disponible per l'inici de la pretemporada amb Blaugrana. D'altra banda, ja el Barça 26-27 escalfa motors perquè Hansi Flick està a la Ciutat Esportiva. El Mercato no espera ningú. L'Espanyol està dedicant el dia a presentar Gabriel Moscardo, migcampista, brasiler, pivot. Arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. I a segona divisió ha arribat al Girona Ivan Morante, migcampista, ex del Burgos, signa fins al 2029 un perfil molt semblant al de Fran Beltran. A segona divisió és també notícia que s'ha suspès cautelarment el tancament parcial de la Creu Alta. I en futbol també és notícia l'oficialització de la signatura de Pere Romeu com a tècnic del Barça femení fins al 2028. Espera que Graham i Torrejón acabin signant la seva renovació en Blaugrana. I et parlava ahir d'Alexia. Doncs Alexia va ser presentada ahir a Nova York com a nova jugadora del London City Lions per les tres properes temporades. I en el món del bàsquet, també molt de Mercato, torna a la penya Isaac Nogués, escorta format al Bressol basquetbolístic badalonès i que després de fer doncs, pràcticament la seva formació al Huesca, a la G-League americana i al València Bàsquet l'última temporada, torna al Joventut de Badalona.
2: I et vaig dir ahir, Gil, que l'Alexia acabaria parlant anglès.
4: Sí, i... clar.
2: Ara fa molts dies que sonava el London aquest.
4: Sí, ara veurem, perquè ha marxat al London per no haver de jugar contra el Barça a la Lliga de Campions, però què passarà si el London guanya la Lliga i la propera temporada es creu amb el Barça a la Lliga de Campions?
2: Ah, doncs aquí queda. Bueno, tenim tot un curs per parlar-ho. José Luis Gil, cuida't de la calor, gràcies.
4: Fins demà, Ricard.
2: Nosaltres, de seguida, et parlo de les assegurances dels teus animals de companyia si viatges. És més important del que sembla, que l'ensurt pot ser greu. Però abans, de seguida, proposta de llibres, de lectures per aquest estiu.
5: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
6: Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos. La última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
8: De lunes a viernes desde las 6.
9: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
10: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
11: Relación calidad-precio.
12: Erika, 10 de 10.
11: Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante.
12: Buen ambiente, buena música y sobre todo trabajo de cámaras.
13: Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres.
14: Un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Un tercio de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
15: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el rumrum de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
16: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno. Espacio cofinanciado por la Unión Europea, MAPA y Xunta de Galicia.
17: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Vinga, que és el moment en el que fem propostes de lectura perquè segueixis tenint l'hàbit de lectura o perquè comencis o perquè l'agafis l'hàbit de lectura. Saps que, vaja, tots els llibres que t'explico a l'espai de la llibrera te'ls trobes a la xarxa de biblioteques de Catalunya. A mi m'acompanya als estudis l'Anabel Ramos, és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
18: Molt bé, molt bon dia.
2: Vam començar la setmana passada amb coneixent, vaja, els teus llibres pendents que t'has reservat per aquest estiu.
18: Sí.
2: Que crec que encara no t'ha donat temps, però
18: no.
2: En dues setmanes ja comences a devorar llibres. Farem ara aquesta setmana i la propera és propostes d'estiu. No sé, alguna vegada amb tu havíem fet uns de més gruixuts i uns de més prims. D'altres vegades ho vam fer agrupats per gèneres. No sé com els portes aquesta temporada.
18: Doncs mira, són llibres que no són gaire gruixuts, excepte potser un.
2: Ja em va bé.
18: Però són llibres que són, bueno, ideals no per l'estiu, sinó ideals en general, però que són una bona ocasió per dir, escolta, aprofito que aquest llibre, a més són llibres que jo he recomanat ja, aprofito per llegir-los aquest estiu, doncs perquè no necessitaré tampoc molt temps.
2: Sí, no és que sigui llibre d'estiu, el pots llegir quan vulguis.
18: No, és un llibre d'estiu.
2: Ja que estem a l'estiu, doncs te'l proposem.
18: Sí, ja que estem a l'estiu te'l proposem, perquè no ocupen gaire espai a la maleta també. Perquè, són ideals per aquests dies així una mica més relaxats.
2: Quants llibres portes?
18: N'hi porto uns quants, però farem avui uns quants avui i el proper quants, dia val. Farem uns altres.
2: Bueno, vinga.
18: Vale?
2: Bueno, fem-li, va, 5 avui i 5 el proper dia, que venga. Ja són, eh?
18: Ja són un munt. El primer que us recomano és Musclos per sopar, de la Birgit van der Beke. És un llibre, així que el títol no ens enganyi, que sembla una cosa divertida i no ho és gens.
2: Vaja.
18: És un llibre bastant intens, molt poquetes pàgines, però allò, el pot petit, la bona confitura. Una vetllada familiar aparentment normal s'acaba convertint en un retrat inquietant de l'autoritat, de la por i de les dinàmiques de poder dins de la família. Hi ha una, bueno, ha d'esdevenir un sopar, hi ha una mare i dos fills esperant el pare perquè vingui a sopar i el pare no arriba, i mentre el pare no arriba, doncs se va creant una atmosfera bastant inquietant, bastant densa, bastant carregada de por, i tot fent referència a aquest pare que no arriba i que tots temen en realitat, no? I bé, és una novel·leta intenseta i incòmoda que fa pensar molt.
2: Llegiu-la de dia.
18: No, a veure, no fa por.
2: No per por, no, però després jo què sé.
18: No fa por.
2: Sopem molt aquests dies, amb la calor, després igual tens malsons.
18: Està molt bé.
2: Mira, t'aixeques, esmorzar i el llibre.
18: Sí. Una altra novel·la, que és un clàssic, ja, crec que segurament molta gent ja se l'ha llegit i si no, és una bona ocasió per fer-ho, d'Alessandro Barico, Seda, que a més després tenim la pel·lícula i podrem completar aquesta experiència, no?, literària.
2: La pel·lícula es titula igual?
18: Seda, sí.
2: No l'he vist,
18: Sí, pues és una novel·la que parla sobre la història d'un comerciant de cucs de seda que viatja al Japó i allà s'enamora. No? I de quina manera s'enamora i tot. Barico escriu molt bé amb poques paraules, però molt poèticament, i crec que és una novel·la breu i inolvidable per moltíssima gent. Jo crec que la gent que se l'ha llegit ja
2: me deuen entendre. És suau.
18: Sí,
2: suau, és suau, ritme més tranquil.
18: Sí.
2: Bueno. Sí. No, perquè paguem, vull dir que tenim aquí...
18: Tenim una dècada.
2: Tenim per on triar.
18: A més, mira, les he distribuït així d'una manera dècada, pel Quebec. La tercera novel·la que us proposo és L'adversari, de l'Emmanuel de Carrer, que aquest ja el vaig recomanar fa un any o dos, que a partir d'un cas real colpidor, l'Emmanuel Carrer reconstrueix la vida d'un home que va viure durant molts anys una mentida absoluta. Un home que va enganyar la seva família, tots els seus amics, fins i tot els seus pares, sobre la vida que ell realment porta. Va acabar matant a la seva família.
2: Caram.
18: Sí. I...
2: Però això està basat en fets reals o és novel·la?
18: Està basat en molts fets, o sigui, són fets reals. El que passa és que l'Emmanuel Carrer fa una reconstrucció novel·lada, diguéssim, d'aquests fets reals. Vull dir, de fet, l'home està a la presó acaba de sortir fa relativament poc. Sí, sí. És un true crime, o sigui, és una novel·la d'aquestes de crim real, però que a més té aquesta investigació social i psicològica que fa l'Emmanuel Carrer, que acaba convertint també en un anàlisi, no?, de la humanitat o d'aquesta persona en concret.
2: Home, ara que està tan de moda això, sobretot amb sèries, amb sèries i històries, doncs mira, feu primer el llibre, però primer el llibre, i després, no sé si... Crec que no deu estar això al cinema, però...
18: Al cinema no, però al teatre sí.
2: Però caurà aviat.
18: Al teatre sí que va estar, i que la vaig anar a veure a la Llotja fa un parell d'anys, crec.
2: Bé, doncs L'adversari.
18: L'adversari. Ara una novel·la una mica més suau, bastant més suau i una mica més divertida. Se titula Una lectora poc corrent, de l'Alan Bennett, un escriptor anglès, en la que, en aquesta novel·la, l'Alan Bennett, l'autor, amb humor i ironia, planteja una situació que podria ser verídica, no? Imagina què passaria si la reina d'Anglaterra descobrís la passió per la lectura gràcies a un bibliobús, a un senyor que va amb una furgoneta carregada de llibres al palau. I ella comença, amb una mica de vergonya al principi i una mica de timidesa, comença a agafar llibres d'aquesta furgoneta i s'acaba convertint en una lectora voraç.
2: Escolta, cada setmana aquí, que farem intercanvi de llibres.
18: Sí. És una novel·leta breu, molt intel·ligent i molt entretinguda, vull dir, ideal.
2: No, però un moment, m'has dit al principi, imagina't que la reina d'Anglaterra, o sigui, que sí que surt la reina d'Anglaterra.
18: Sí, apareix la reina d'Anglaterra, la morta, vull dir.
2: Elisabet II.
18: Elisabet, exactament.
2: Ah, caram.
18: Sí, la reina Isabel.
2: I això va passar o no?
18: No sabem.
2: Clar,
18: no li podem preguntar, ja.
2: Tampoc ho transmetrin, tens
18: no,
2: raó.
18: No, ja no.
2: O sigui, que és d'una persona que es va enganxar a la lectura.
18: Sí.
2: Bueno, ja està
18: la bé. Reina, la reina d'Anglaterra s'enganxa a la lectura gràcies al bibliobús, què et sembla?
2: Sí.
18: Com a premissa està molt bé.
2: Bueno, està molt bé, però que per això tenim una xarxa de biblioteques, claro, perquè la gent ens movem i ens anem a la Bíblia.
18: Perquè ens enganxeu.
2: No perquè ens l'hagin de portar a les portes de casa.
18: A veure, que és la reina, és la reina.
2: La reina. Pot anar a una biblioteca, la reina. Seria,
18: no.
2: Bueno, seria tot un aconteixement, eh?
18: Sí, no pot anar.
2: Han de tancar la biblioteca perquè entri la reina.
18: Mm-hmm.
2: Bueno, pues res, una lectora poc corrent.
18: I l'últim, dona temps l'últim? O...
2: Sí, tant.
18: Sí? Mira, Planimetria d'una família feliç, de la Lia Piano. Mm-hmm. És una novel·la també molt bonica, molt tendra, que... íntima fins i tot, no? Que revisita la infància i la relació amb el seu pare, que era arquitecte, el Renzo Piano. Aquest sí que està basat en fets reals i ens està explicant la Lia Piano, ens està explicant la seva vivència, els seus records, els espais, les emocions. És una novel·la que jo vaig llegir a l'estiu precisament i que com que parla molt dels estius i de com, no? Com se vivien els estius fa... tants anys, d'aquesta manera tan pausada, tan
2: sí,
18: tranquil·la, sí, migdiades tan llargues, no? Aquests matins eterns, les tardes immenses, doncs bé, és una lectura crec que, bueno, que està bé per a tothom que hagi tingut, bueno, que tingui enyorança, no? Enyorança d'aquests estius.
2: A mi, ara que ho has dit això, a mi els meus padrins em feien fer la migdiada.
18: Home, clar, era obligatori.
2: I ells també.
18: És que te la feien fer amb ells a tu perquè no. Ells la poguessin fer.
2: I esperava el món.
18: El món.
2: La veritat és que feia molta calor i anava bé, eh?
18: Mm.
2: Bueno.
18: Doncs ja
2: doncs,
18: està.
2: Doncs Planimetria d'una família feliç. Una lectora poc corrent, L'Adversari, que això està basat en fets reals i
18: sí.
2: És cabroso, si vols, Seda, que és aquesta més tranquil·la, més suau, mai millor dit, i Musclos per sopar, que també és així tormentosa i ràpida. Aquesta sí que no et dona temps. Per tant, 5 propostes que trobes a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya. Són llibres que pots anar, agafar-los en préstec o llegir-los a la biblioteca mateix, com tu vegis. És una proposta que ens ha fet l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer. Gràcies.
18: Moltes gràcies. A tu.
19: A COPE Catalunya.
20: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
21: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
22: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
23: ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
24: Atracón de Champions, empezamos.
25: El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
26: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
25: Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio.
26: Máster Universitario en Radio COPE.
25: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Does that make me crazy?
2: Does that make me crazy? Mira, torno a parlar d'animals de companyia. Igual...

0: Correcte.
1: Que Catalunya no és obligatòria, tot i que és recomanable, però, escolta, només que vagis a l'Aragó o a qualsevol altra comunitat, doncs l'hauràs de portar, i que no va la... mira, me'n vaig a veure la Imma, vacuna amb el gos o el gat, que marxo demà. No funciona així. Que ha de tenir una carència, això. O sigui, ha de portar uns dies posada la vacuna, que és entendible, ja? Bé, parlàvem de viatjar, de tots els tràmits, papers, burocràcia... Fixeu-vos que la burocràcia ens ofega per tot arreu, per tot, fins i tot per portar... És que mai vaig de vacances amb el meu gosset, doncs també has de fer papers, que tenen un cost econòmic i de temps. Econòmic i de temps, perquè fer papers no es fa tampoc immediat. Bé, imagina't que sí, que tu has fet cas del que et vam explicar la setmana passada i així tot dius que sí, que jo viatjo amb el meu animal de companyia, vaig a fer tota la paperassa que sigui necessària, truco a l'ambaixada si vaig a l'estranger, que necessito, tota la part mèdica feta, val, perfecte, doncs si tu ja ho has decidit, ho fas. I viatges. Emma Sabater, hi ha alguna assegurança per l'animal de companyia? Perquè, clar, tots volem que tot surti bé. I la major part de vegades tot surt bé. Però pot haver algun contratemps.
0: Sí, això és com el cotxe.
1: Exactament
0: això
1: igual.
0: Això és igual que si l'assegurança del cotxe.
1: L'assegurança del cotxe...
0: Tu no vols tindre un accident.
1: Per no fer-la anar, a priori. Però si passa, doncs pues l'has de tenir. Clar, animal de companyia. Perquè les persones ja ho fem. Tenim la targeta sanitària internacional o europea...
0: Doncs pues avui parlarem de lo mateix, però amb mascotes.
1: Existeix?
0: Existeix. I avui, igual és una mica tediós com el de la setmana passada, perquè són coses molt tècniques, però és superimportant. I de veritat...
1: Bueno, està bé que ho sapiguem, sobretot si hem de viatjar.
0: Exacte. Assegurança veterinària internacional és el millor aliat en un viatge amb mascotes. El viatge perfecte comença amb tranquil·litat. I quan viatgem amb la nostra mascota, solem pensar en papers, com la setmana passada parlàvem, el transportí, però hi ha molts que s'obliden d'una cosa. Què passa si el nostre gos o gat es posa malalt en un altre país? Doncs bé, o té un accident.
1: Sí, sí.
0: Pot passar de tot. Doncs l'assegurança és el millor que podeu fer. Una assegurança veterinària internacional. Ara, què cobreix realment?
1: Això
0: ara anem al gra.
1: Però això ho pots contractar... s'ha de contractar en un lloc concret?
0: Qui fa assegurances?
1: Ah, qui
0: qualsevol companyia. Val. Jo no vull fer publicitat de cap.
1: Correcte.
0: Que fa assegurances té aquesta opció.
1: Si teniu la vostra, truqueu. Escolta, que he de viatjar. Feu assegurances aquí pel meu gos o gat?
0: Sí, no és només una assegurança d'un puesto de mascotes.
1: Val.
0: No, qualsevol. On tenim el cotxe, tindran aquesta opció.
1: Com totes les assegurances, té lletra gran i lletra petita.
0: I això és molt important, perquè la majoria de les assegurances diuen cobertura internacional. Però, a veure, què significa això? Què cobreix?
1: Clar.
0: Els aspectes claus que jo us recomano que heu de revisar. El tipus de cobertura. Cobreixen urgències o només consultes normals? L'hospitalització. Algunes assegurances només la cobreixen 24 hores, però el teu animal igual ha d'estar 3 dies. Molt important. Proves diagnòstiques. Entren radiografies, ecografies, anàlisis. No sempre està inclòs. Cirurgies. Moltes pòlisses exclouen cirurgies a l'estranger. També tindreu present això. Medicacions. Especialment és important en països on els medicaments són molt cars. Penseu si entren. I després, repatriació. No totes les assegurances l'inclouen. Moltes assegurances diuen cobertura internacional i ja te deixen tranquil, però no. Després descobreixes que només cobreixen la consulta, no les proves, i penseu, una radiografia als Estats Units pot costar més de $500.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui, només penseu això. Exclusions. L'apartat més important i el més ignorat. Aquí és on solen venir les sorpreses. Exclusions habituals que has de buscar. Malalties preexistents. Si la teva mascota ja té una patologia, no la cobriran. Races PPP. Algunes assegurances exclouen races potencialment perilloses. L'edat de la mascota. Hi ha companyies que no accepten animals majors de 10 a 12 anys. I si estan embarassats o tenen que tindre part, sempre està exclòs.
1: Uh-huh.
0: Problemes derivats del viatge. Cops de calor, estrès, ansietat. Algunes assegurances no ho cobreixen. Vacunes o tractaments obligatoris.

0: obligatorios. Si no estan al dia, l'assegurança te pot invalidar tot lo demés. Ara, països inclosos. No totes les assegurances cobreixen tots els destins.
1: A més.
0: Això teniu molt, molt present, perquè la gent veu, tinc una assegurança veterinària internacional, i ja
1: no,
0: hi ha moltíssima lletra petita en mascotes. Països que moltes assegurances no cobreixen. Estats Units, Canadà.
1: Estats Units, no. Ni Canadà.
0: Hi ha moltes que no.
1: Caram.
0: Japó, Suïssa, Noruega, Austràlia i Nova Zelanda. Us preguntareu per què. Doncs perquè l'atenció veterinària és extremadament cara, o perquè els requisits sanitaris són molt estrictes. Hi ha assegurances que diuen cobertura mundial. També és una altra trampeta, internacional o mundial. Però després exclouen just els països on més ho necessites. Límits de despesa, quan et reemborsaran realment. Són aspectes que has de revisar.
1: Clar, més que res, perquè això també funciona així. Primer pagues tu.
0: Bueno, hi ha dues maneres, ara ho explicaré. Ah. Però primer tens que mirar el límit per incident. Per exemple, si és de 300, si és de 600, si és de 1.000... El límit anual. Algunes assegurances tenen un topall anual. Percentatge del reemborsament. No sempre és el 100%, com molt bé ha dit Ricard. La franquícia. Quantitat que pagues tu abans que l'assegurança cobreix la resta.
1: Aquesta és com la de vehicle, sí.
0: Clar. Com funciona el pagament? Que ara ho explico. Directe o reemborsament? Això canvia totalment l'experiència del viatger. Perquè hi ha dos sistemes. Pagament directe. El segur paga directament al veterinari, o bé reemborsament. Tu pagues primer,
1: tu paga
0: i ja després te retornen els diners. Però clar, penseu, en països com els Estats Units, que sempre ho fico de referència perquè és un destí molt comú, una urgència pot costar entre 500 i 1.000 euros, sense proves. Portar ja el gat o el gos perquè el trobes que no menja, que tossís o el que sigui. Si l'assegurància funciona per reemborsament, tu hauràs d'avançar aquests diners. O sigui, és un pressupost que no tens...
1: No, segur que no l'has comptat, el viatge.
0: És molt, molt important que mireu totes aquestes coses. Has de saber què et pot passar si tu estàs de viatge i el teu gos comença a vomitar a les 5 del matí. El país on estàs, què et cobreix, quan et cobreix, quins dies et cobreix... Penseu molt, perquè molta gent veu que fica internacional o mundial
1: i ja està.
0: I venga, i es troba que està al país de destí i diu, països que no estan inclòs, allà, petitet!
1: No, a part del país,
0: que no es veu!
1: A part del país, que això ja té, bueno, ho inutilitza tot, i si estàs en un país que sí que entra, que t'entri i que no t'entri dins d'aquell país.
0: Sobretot.
1: Però clar, això de 24 hores només a l'hospital, a la clínica, o tractaments que entra o que no, medicaments, que clar, s'ha de mirar tot.
0: Hi ha assegurances que no t'entri cap medicament.
1: Saps quin és el problema? Que quan parlem d'assegurança de vehicle, et pots enfadar molt, més o menys, el que entra, el que no entra, peça original o similar... Però al final és una màquina, és un objecte.
0: Clar.
1: Però clar, aquí parlem del nostre animal de companyia.
0: Sí.
1: I això és diferent.
0: Només per fer-vos pensar una mica que quan aneu a contractar tingueu aquestes coses presents, perquè moltes vegades, com no ho tens present, tot lo que allà veus, ja l'he fet l'assegurança, ja em cobreix... No!
1: Mireu bé. Lletra petita...
0: Val més pagar una mica més quan fas l'assegurança... que després tornar a casa o deure al país 10.000 euros.
1: Clar, no, i si no, una altra cosa que ara també ja estava pensant, pots parlar d'això amb algú que hi entengui, pots anar al teu veterinari de confiança, escolta, que m'estic mirant assegurances, quina em recomanes, quina no, ells no en venen, però te poden recomanar, o et poden dir, fixa't en això, fixa't que hi digui això, i si no, no sé, el teu corredor d'assegurances, que tinguis confiança, sobretot, sobretot. Hem parlat amb l'Aima Sabater, és infermera veterinària i terapeuta felina certificada a Nadon Veterinaris. Els trobes a internet a nadonvet.com. Aima, com sempre, un plaer, gràcies.
0: Gràcies, Ricard.
1: Bé, és el tema de les assegurances, que és millor tenir-les i no fer-les anar que no tenir-la i llavors que t'arribi l'ensurt. Amb els vehicles ja no en parlem perquè és obligatori, però d'altres històries no, i bé, és el que has de pensar i decidir sempre. Soc el Ricard Álvarez, arribem a les dues, en 20 minuts el Sergi Tor et porta tota l'actualitat del dia ordenada i estructurada perquè estiguis al dia des de la freqüència de COPE Catalunya i Andorra. Demà hi tornem a les 12:20 i demà ja divendres, a les portes d'un nou cap de setmana. Que acabis de passar una bona tarda.

0: informat.
1: Som a la meitat de la legislatura política a Catalunya en plena onada de calor, que per cert durarà una setmana més. Ara en parlem. De la calor i dels incendis. Els bombers ja parlen d'una tasca sobrehumana. I és realitat aquesta asseveració. Però com dèiem a la crònica política, Salvador Illa, amb l'aprovació dels pressupostos i els seus 49.000 milions d'euros, té garantida, si no ho fa per càlculs polítics propis, la legislatura fins al maig del 2028. I amb el que portem de legislatura i el que falta per fer, l'enquesta electoral del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, coneguda aquest matí, deixa nous escenaris de futur. Bon migdia, sóc Sergi Tor i el CEO català ens dona dos titulars clars. Primer, el PSC, que avui té 42 diputats, guanyaria, però a la baixa. Es quedaria entre 36-38. El malestar social, mestres i metges i la crisi de la mobilitat i de l'habitatge passen factura a Salvador Illa, que intentarà, amb els nous pressupostos, mantenir la confiança dels electors que va tenir al maig del 2024. Segon titular, Sílvia Orriols i la seva aliança catalana es disparen, passant dels actuals dos diputats a una forquilla de previsió de 23-25, recollint l'enfonsament en les previsions i enquestes de Junts per Catalunya de Carles Puigdemont, que a dia d'avui, segons el CEO, perdria la meitat dels seus votants i un total de 20 diputats. Esquerra puja i seria la segona força política amb una forquilla entre 26-28, Partit Popular i Vox aguanten i per la part baixa Comuns i CUP es mantenen. Mirem blocs. Pol Matavacas, amb aquesta enquesta del CEO, el tripartit d'esquerres, PSC, Esquerra i Comuns, que li va otorgar la investidura a Salvador Illa, suma o perilla, Pol?
2: Presentades pel president del Centre d'Estudis d'Opinió, Joan Rodríguez, indiquen que el bloc de govern actual es mantindria al límit de la majoria absoluta, però amb possibles moviments de votants entre ells.
3: Destacaria en primer lloc l'estabilitat en el bloc de partits que mantenen la majoria governamental amb reequilibris interns. En el cas del PSC, estaria en aquest baròmetre retrocedint aproximadament 3,5 punts, la qual cosa li podria fer perdre entre 4 i 6 escons aproximadament.
2: Els socis de Salvador Illa tindrien dues tendències diferents. Per una banda, Esquerra Republicana tindria un ascens d'entre 4 i 6 escons, fet que compensaria la caiguda dels socialistes. Per altra banda, els comuns perdrien entre 1 i 2 escons, quedant-se amb 4 o 5. D'aquesta manera, el bloc del tripartit d'esquerres que governa tindria entre 64 i 69 escons, just per sobre del límit de la majoria absoluta, que són 68 en el cas més optimista. Un altre dels elements importants d'aquest baròmetre són les transferències de vot entre partits. És aquí on destaca Aliança Catalana, aconseguint una fidelització important del seu votant, però també aconseguint una quarta part aproximadament de votants de Vox i de Junts. Pel que fa al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista seria l'opció més votada a Catalunya.
1: Gràcies, Pol. Falten 2 anys per la legislatura a Catalunya, però és un bon baròmetre el de la CEO per veure com s'està políticament a dia d'avui a Catalunya. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. En quant al temps, calor i més calor, i continuarà aquesta onada de calor fins al pròxim dimecres. Jo no sé si és la mateixa, perquè hi haurà un petit interval, demà, de 2 graus menys, res. I a més, dues dades significatives. 44,1 a Vinebre, i ahir el rècord amb una mínima absolut, 32 graus de mínima a Portbou. Per avui, quart dia consecutiu de calor, 40 graus, potser no serà tan extensiva com anteriors dies en quant a quantes comarques superaran els 40 graus. Avisos de calor extrema, una calor que pot deixar, això sí, núvols i patacs d'aigua al Pirineu de Lleida aquesta tarda. Situació de risc extrem d'incendi, l'activació del pla nivell 4 alfa pràcticament a tots els parcs naturals. Avui també s'ha incorporat amb aquest pla alfa al parc natural de la Serra del Montsant. En total, les limitacions afecten a 223 municipis de 24 comarques. Les temperatures actuals: Tarragona 33, Barcelona 33, a les capitals catalanes, Girona 37 i Lleida 39. Mentrestant, Principat d'Andorra 27 graus. Música. Com s'està circulant les ara per Catalunya? Sílvia Dalamo, bona tarda.
0: Bona tarda de nou. Des del Servei Català de Trànsit tenim encara tallada la P2 entre Banyeres del Penedès i Vila-rodona i s'estan fent desviaments per la sortida número 11. Aquí s'està pendent de retirar un camió que porta un tren de carreteres i que transporta un altre molt gran i està costant doncs retirar-lo. Les rondes avui a Barcelona molt carregades, especialment la ronda del litoral i també en el cas dels accessos nord amb aturades a la C58, tant a Montcada cap a Trinitat com a Sabadell en sentit nord. Per un accident ara mateix al voral hi ha una mica de lentitud. A la part sud destaca la C31 amb aturades a la zona de Sant Adrià, a la zona del Prat, i a la resta de vies, recordar que encara està tallada pels incendis, la T244 al Montmeny. Això és tot, molt bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
1: I amb aquesta onada de calor que durarà mínim fins a dimecres de la setmana que ve, foc protagonista en molts indrets de Catalunya, vegetació i naus industrials. Els bombers qualifiquen la tasca d'aquesta setmana com a sobrehumana, amb tants focs simultanis. Incendis a les Gavarres, l'Anoia i Sentmenat amb el seu procés final i s'incorporen nous incendis. A Navarcles, 30 hectàrees cremades i una planta de reciclatge de residus. Incendi a un magatzem de ple d'escombraries a Hospitalet amb 40 evacuats i 10 persones ateses pel SEM. El Pla de Manlleu, 80 hectàrees afectades, la majoria forestals. Aquest matí s'ha activat una ordre de confinament que ja s'ha aixecat a la zona d'Aigua Viva. I el treball intens amb una planta de reciclatge d'Artés, que hi va provocar el confinament de 9.000 persones. Com evoluciona aquest incendi, Yolanda Canales?
6: Aquest foc d'Artés està estabilitzat des d'aquesta passada nit, però els bombers avisen que la nau continuarà cremant durant hores per la gran quantitat de residus i material combustible que hi havia emmagatzemat. Ara els esforços se centren a evitar revifalles, sobretot durant les hores de més calor i quan entri la marinada. Els equips remullen la zona després d'haver deixat cremar part del material de manera controlada per evitar generar aigües contaminades. Ho explica el Marcelí Fons, cap de l'operatiu dels bombers.
7: Ara mateix podríem dir que està bé, parlant en plata, i parlant amb l'idioma de bombers, està estabilitzat, vol dir que l'incendi el tenim quiet, no avança, i l'estem acabant de tancar per evitar les revifalles que poden venir després a migdia, a mitja tarda, amb la marinada, amb la insolació i amb les altes temperatures.
6: L'incendi es va originar en una zona forestal, però un canvi de vent va empènyer les flames fins a la planta de reciclatge. Els bombers expliquen que el foc va avançar de manera molt irregular, amb paveses que anaven encenent nous focus per davant del front principal. Tot i que les flames van arribar a travessar puntualment l'eix transversal, els efectius van aconseguir evitar que el foc s'obrís cap a una gran massa forestal. Mentrestant, els bombers mantenen desplegats efectius en la resta d'incendis que cremen encara a Catalunya i que s'han estabilitzat en les últimes hores. Alerten, això sí, que el risc continuarà sent molt alt els pròxims dies. De fet, asseguren que les condicions meteorològiques d'aquest dijous són iguals o fins i tot una mica pitjors que les d'ahir. Insisteixen en que cal extremar la prudència perquè qualsevol foc es pot reactivar o convertir-se en un nou gran incendi.
1: Gràcies, Yolanda. Protecció Civil també ha fet aquest matí una roda de premsa per tal de reiterar les mesures de prevenció, d'evitar l'exposició solar, consumir molta aigua i estar en zones refrigerades perquè, com dèiem, aquesta onada de calor, tot i que demà hi haurà un petit interval, però res, es baixarà 1 o 2 graus, es mantindrà fins dimecres de la setmana que ve. I tenim una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a un home per la mort violenta d'un jove a Cubelles. Els fets han tingut lloc a les 11 del matí, segons acaben de confirmar els Mossos d'Esquadra, que han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya ubicada en l'àrea boscosa al costat del centre d'atenció primària de Cubelles. El cos ha obert una investigació per aclarir els fets, on és d'ara únicament se sap que la víctima és una persona jove, però no se sap quina ha estat la causa ni tampoc la identitat de la víctima mortal amb aquest homicidi de Cubelles amb una persona detinguda. Anem ja tot seguit a l'actualitat nacional i internacional. D'aquí 20 minuts tornem amb l'actualitat de Catalunya.

0: unes limitacions que ens fan per limitar la possibilitat d'admissions, però també per limitar o per garantir la seva seguretat. Entenguin que aquestes limitacions són tant per la seva seguretat com per evitar noves admissions i, evidentment, per evitar la destrucció del medi natural.
1: En l'actualitat, les limitacions afecten a espais de 223 municipis de 24 comarques i, com dèiem, 9 espais naturals. I per bombers, està sent una setmana d'un esforç sobrehumà. Així ho estan qualificant. Incendis a molts indrets, a tant de vegetació com també de naus industrials, de naus frutícoles. Veritablement, el paisatge de Catalunya és d'una Catalunya cremada. Els incendis importants de Gavarres, Sentmenat i l'Anoia, que estan a la seva part final, s'ha incorporat el del Pla de Manlleu amb 80 hectàrees i confinaments a Aigua Viva, i també la preocupació per la nau industrial d'Artés, que continuarà a les pròximes hores. I aquesta és nit a Tòrrides, a Barcelona ciutat, fa que dormir pugui ser, no, és difícil i incòmode. Temperatures mínimes aquesta nit de 28 graus al Raval o de 28,7 a l'Observatori Fabra. És per això que a hores d'ara Palmo Tabaques està al carrer per explicar-nos com està i si pot dormir la gent. Bona tarda, Pol.
2: Bona tarda, Sergi. La calor s'està fent notar i molt a Barcelona. Tant és així que la gent ens comenta que fa servir ventilador, aire condicionat o altres mètodes una mica més treballats per poder tenir una nit mínimament tranquil·la, tal com ens indicava aquesta dona.
3: Aconseguim fer bastantes corrents d'aire a casa nostra, obrint unes finestres i durant el dia les tanquem a les fosques tota la casa. Durant el dia vivim quasi bé a les fosques. I a la nit obrim tot i aconseguim tenir bastanta corrent d'aire, amb la qual passem unes nits força tranquil·les.
2: Tot i els diferents mètodes que s'estan portant a terme, la gent comenta que no són suficients per fer front a aquestes altes temperatures.
3: Dormim més, de manera més fraccionada, és a dir, jo noto que em desperto molt més sovint del que em desperto habitualment. És a dir, que el son no és tan profund com a l'hivern, ni de bon tros. I aquests dies amb tanta calor, les interrupcions són més freqüents.
2: La gran incògnita que ressona enmig d'aquest ambient calorós i que ens ha comentat la gent és: aquesta calor extrema té data de caducitat o serà la nova normalitat?
1: Doncs com a mínim, fins dimecres que ve, temperatures superiors als 40 graus i una petita treva per demà. Però bé, una treva per arribar a 36 o 37. Per cert, dada interessant, gràcies, Pol. A la demarcació de Barcelona, el percentatge d'habitatges amb sistema de refrigeració passa del 39% a les llars amb menys ingressos al 71% amb les de la renda alta, amb una mitjana provincial del 57%. L'altra banda, evidentment, d'aquest número, és que hi ha un 43% de les llars a Catalunya que no tenen sistema de refrigeració. I en plena onada de calor un dia com avui, l'Ajuntament de Barcelona què ha presentat? Doncs la campanya Barcelona Llums de Nadal. Sí, llums de Nadal. Aquest any ampliarà l'il·luminació fins a 130 quilòmetres de carrers, 4 més que l'any passat. L'Ajuntament manté l'aposta per convertir la il·luminació nadalenca en un gran festival de llums que, més enllà de decorar la ciutat, també serveixi per impulsar el comerç i la vida dels barris. Yolanda Canales.
4: Entre les principals novetats hi ha dues noves instal·lacions de llums autor que aquest any s'estrenaran a la Rambla Prim i al Passeig Maragall. S'incorporen a les que ja es van instal·lar en edicions anteriors, a la Via Laietana, a la plaça Catalunya o a la Gran Via, per exemple. Però el consistori també recuperarà els tradicionals galets lluminosos que tornaran als 10 districtes de la ciutat. Se situaran prop dels mercats municipals i dels eixos comercials amb l'objectiu de reforçar l'activitat durant la campanya de Nadal, tal com explica la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: I aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets de Nadal. Sabeu que ja havia hagut en el seu moment tres galets de Nadal que juntaven aquesta tradició més de cultura popular amb la il·luminació. Ara ho incorporem i és un disseny de Ramon Vigues, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat.
4: A més, es mantindran i s'ampliaran les rutes de llum amb nous mercats municipals, edificis singulars, fonts ornamentals i espais afectats per obres. La campanya comptarà amb una inversió de 4,6 milions d'euros. D'aquesta xifra, 1,3 milions es destinaran a subvencionar les

0: llums dels eixos comercials i el 65% del pressupost es finançarà amb l'impost sobre les estades en establiments turístics.
1: Gràcies, Yolanda. Ja és curiós que l'Ajuntament de Barcelona el 9 de juliol presenti les llums de Nadal, però així està la modernitat. D'altra banda, continuem amb Barcelona Ciutat. A quina és l'última hora de l'esvoranc del barri de Bonanova, quan en veïns i veïnes podrien tornar a casa seva, Yolanda Bernal?
2: L'Ajuntament de Barcelona preveu avaluar aquest dissabte l'evolució dels indicadors per començar a valorar el retorn esglaonat als seus domicilis de les persones desallotjades per l'esvoranc de la línia 9. Els bombers de Barcelona han acompanyat fins ara els seus habitatges a 66 persones desallotjades per aquest esvoranc per recollir pertinences personals. El Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona manté un equip d'intervenció i atenció psicològica al punt d'atenció conjunt amb la Generalitat, que ha atès 17 persones amb dubtes i consultes sobre com procedir a partir d'ara amb les assegurances o les propietats dels habitatges en el cas de persones llogateres, per exemple. En aquesta segona nit, Sergi, no ha calgut activar cap recurs d'allotjament d'emergència dels serveis socials.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
1: I quan faltin 10 minuts per les 4 de la tarda arriba Esports Cope amb moltes coses, molta actualitat. Per cert, avui comença ja quarts de final del Mundial i més coses. Albert Díez, bona tarda.
7: Què tal, Sergi? Com estàs? Bona tarda. A les 10 de la nit, aquest partit del que parlaves, França-Marroc, la França del Blaugrana, Jules Koundé, i el Marroc del jugador del Girona, de moment jugador del Girona, Azedine Unahi. Nosaltres ens hi posem com és habitual amb aquesta edició de Butxaca, aquesta franja de 10 minuts abans de les 4 de la tarda, per repassar la informació local i regional. Avui hi ha dues grans notícies i les dues marcades pels colors blau i grana del Futbol Club Barcelona. El Barça, ve explicant-ho Víctor Navarro en aquesta sintonia, té un principi d'acord amb el jugador alemany extrem Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Acord Barça-jugador, falta l'acord entre el Barça i el conjunt alemany, que sembla demanar 40 milions d'euros per aquest jugador, que és de l'interès de Hansi Flick. I l'altre punt d'interès, també en blau i grana, és el crèdit de més de 200 milions d'euros que demana el Futbol Club Barcelona per fer front a totes les operacions. Sentirem el nou jugador de l'Espanyol, Moscardo, també el nou jugador del Girona, Morante, i referències de l'àmbit poliesportiu, el retorn d'Isaac Nogués a la sisa joventut de bàsquet, i estem a les portes del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme. Parlar del Gran Premi d'Alemanya és parlar de Marc Márquez.
1: Doncs un programa intens, variat i molt interessant. T'escoltem, Albert, fins ara.
7: Gràcies, Sergi, que vagi molt bé.
1: Primer arriba a línia COPE i a partir de les 3, última hora del Mundial de Futbol.
3: Línia editorial.
4: Cadena COPE.
8: Pese a la mala noticia que representa la ruptura del acuerdo de alto el fuego con Irán, la cumbre de la OTAN en Ankara ha concluido de una forma más satisfactoria de lo que en principio era previsible. La desconcertante actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha impedido una serie de acuerdos que permiten ganar tiempo para lograr la necesaria cohesión en la alianza euroatlántica. Al menos no se ha roto la baraja y los 31 miembros ratificaron el compromiso con el artículo 5 del tratado, que obliga a defender a cualquier aliado si es atacado, y el apoyo inquebrantable a Ucrania, reconociendo que una de las principales amenazas que tiene Europa es el imperialismo expansivo de la Rusia de Putin. Zelensky ha conseguido que Estados Unidos le permita fabricar los misiles Patriot, clave en la lucha de Ucrania por su libertad. El esfuerzo de los líderes internacionales por aplacar a Trump en la reunión se ha completado con la estrategia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la diplomacia del halago. Trump ha reconocido a última hora que España ha accedido a realizar múltiples pagos extraordinarios. La estrategia de Pedro Sánchez de relativizar la pataleta previa de Trump contra nuestro país ha facilitado también el buen final de la cumbre. Otra cuestión es que el presidente del gobierno debe explicar ahora con total transparencia cuáles han sido los compromisos adquiridos y realizados en lo relativo al incremento del gasto en defensa. Y veremos lo que eso supone en su mandato. estrecha y agrietada plataforma de socios parlamentarios.
9: José Luis Corrochano.
10: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026.
7: Bienvenidos al especial Mundial de la cadena COPE. Comienzan los cuartos de final y lo hacen a lo grande. Francia-Marruecos a las 10 de la noche en Boston. Mbappé y sus mosqueteros contra Hakimi, su amigo, y la única selección africana superviviente. El antecedente mundialista es el 2-0 de Francia en las semis de Qatar. El partido es en la noche europea y preocupan las celebraciones o las decepciones en Francia, un país que tiene casi 1 millón de marroquíes. Por cierto, en Marruecos hay 6 futbolistas nacidos en Francia. Además, el partido esta noche lo dirigen los argentinos, lo pitan los argentinos. Facundo Tello es el jefe de todos. ¡Que tenga suerte!

0: 2026.
1: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: Bona tarda, com esteu? A poc més de 10 minuts per les 4, repassem el més destacat de la informació esportiva local i regional amb l'Héctor García, la sala de màquines, us parla Albert Díez. Comencem amb una de les veus del dia, Lamine Yamal, el futbolista del Barça, parlant de Julián Álvarez, són declaracions a Mundo Deportivo.
4: Yo creo que todo el mundo lo sabe, es un jugador top de los que todo el mundo quiere jugar con ellos, ya lo dije, tenemos los brazos abiertos y si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo.

0: Jorge Méndez ja ha cortat amb el jugador, que li quedava un any de contracte amb el Borussia Dortmund, que vol sortir i que el Barça el tassa més o menys en uns 20 milions d'euros. És l'oferta que ha fet i esperen des del club arribar a un acord amb el Borussia Dortmund. Si arriben a aquest acord, el Barça incorporarà Dayemi de manera imminent i de fet a la pretemporada, perquè no ha anat al Mundial i està de vacances, així que podrà posar-se a les ordres de Hansi Flick de seguida.
1: I atenció, que el Barça també és notícia avui perquè demana un crèdit de més de 200 milions d'euros per fer front a les diverses operacions, sobretot la de Julián Álvarez.
0: I com parlàvem de Dayemi, aquest crèdit, Albert, que ha demanat al Barça de 210 milions d'euros, un crèdit per poder operar amb normalitat aquest mercat d'estiu, 100 milions d'euros. De fet, d'aquests 200 s'utilitzaran en aquest mercat. Doncs parlant de Dayemi, però no descarta Julián, com deies, aquest crèdit servirà, entre d'altres, per anar per Julián Álvarez, que quan acabi el Mundial o el camí d'Argentina faran una segona oferta de 120-130 milions d'euros per ell. Necessita el Barça diners en caixa i amb aquest crèdit els tindrà per poder comprar Cancelo, que són uns 10 milions d'euros, per fitxar Dayemi, 20-30 milions, i Julián Álvarez si es fa, i veurem la quantitat. Amb aquests diners el Barça vol sí o sí anar a per el títol que els hi falta, a per la Champions.
1: Més coses, anem ara amb els fitxatges dels equips catalans del futbol professional, és a dir, de primera i de segona, fitxatges que ja s'han tancat. Per exemple, l'Espanyol ha presentat avui el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. Juan Arias.
2: ¿Qué tal? Pues Gabriel Moscardo es un medio centro defensivo brasileño, tiene 20 años, mide 1,85 de altura, llega cedido por el PSG sin opción de compra y en la última temporada jugó con cierto éxito en el Sporting de Braga portugués. Dice que su posición ideal es la de 6, como jugador que juega por delante de la defensa, que también puede jugar de central, incluso en una demarcación más adelantada de 8, con llegada a gol, con capacidad de dar asistencias y con buen juego aéreo. Dice que su referencia es Casemiro y tras jugar en Brasil, en Francia, en Portugal, dice que está preparado para jugar en una liga española y que viene para ser titular.
3: Lo jugador, Gabriel Moscardo, está más preparado para jugar en gran nivel, para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte. Ahora me siento preparado de verdad, cuanto técnicamente y físicamente también.
1: No podemos solucionar aquest so, Héctor García, de Juan Arias, que no el tenim, l'hem perdut. Afegir que avui l'Espanyol ha fet el primer entrenament de la pretemporada sobre de la gespa de la ciutat esportiva. Del fitxatge de l'Espanyol al fitxatge del Girona, baixem un esglaó. El conjunt de Montilivi també fitxa. Arriba el migcampista Ivan Morante. Explica'ns, Oriol Ruiz.
4: Després de les arribades d'Alexander Paixer i Ethan González, Ivan Morante s'ha convertit en el tercer fitxatge del conjunt gironí. El migcampista de 25 anys arriba lliure i signa per 3 temporades després de no renovar contracte amb el Burgos, on ha jugat les últimes dues campanyes. Així s'autodefineix Morante al camp.
5: Creo que soy un jugador que destaca a nivel ofensivo, sobre todo en el juego con pelota, pero también sobre todo en estos últimos años he incorporado aspectos defensivos que no tenía antes. El año pasado al final estuve en el equipo menos goleado de la categoría y gracias al cuerpo técnico que tuve creo que mejoré mucho en todos esos aspectos.
4: Un apunt més, el Girona ha tornat avui als entrenaments sobre la gespa. Ho ha fet amb 23 jugadors, destaquen les absències de Zigankov i Unahi per la participació mundialista i també les de David López i Estuani, que van acabar contracte el 30 de juny i amb qui el club encara està negociant la renovació.
1: Efectivament, casos per resoldre. Fa 9 dies que els dos han deixat de ser jugadors del Girona. Vinga, tornem al Barça, perquè avui ha signat la renovació fins al 2028 el tècnic del Barça femení, Pere Romeu. Amb ell ha estat l'Edu Badia.
6: Sí, dia Pere Romeu, el guió de sempre. Acte oficial aquest matí a l'oficina comercial del club. Només faltava la firma després de fer-se oficial que seguirà dues temporades més a la banqueta del Barça. Un Pere Romeu directe, ambiciós, amb el nou projecte i que ha donat més detalls del full de ruta del Mercato Cule. De les renovacions de Graham Hansen i Marta Torrejón ha dit que serà més aviat que tard. L'equip s'ha de reforçar en atac i en defensa, dona per tancada les sortides després de les baixes d'Alexia, Mapi, Ona Valle i Salma, i sense dir noms, moltes jugadores hauran de donar un pas endavant per tornar a guanyar-ho tot. Del discurs d'Alexia durant la seva presentació amb el London City i aquest

0: ha acabat obert de seguir guanyant i el nivell actual de la Premier i la Lliga F ha dit això.
1: Cada temporada trobo que hi ha millors equips a la Lliga i així es demostra a Europa. És una realitat que nosaltres tenim major competitivitat quan anem a la competició europea que quan anem a la Lliga, però la Lliga ens exigeix moltes coses i si no estàs si no estàs atent, si no estàs alerta, a la Lliga també se't poden menjar, sigui la Lliga que sigui.
0: Per últim, elogis també a Patri, una de les líders del nou projecte, i a destacar la comunió amb el club per seguir molt feliç el Barça fins al 2028.
2: Un Barça femení que no tindrà Alexia Putellas, que ja parla com a jugadora del London City, jansanès.
3: Sí, Alexia Putellas ja ha estat presentada com a jugadora del London City en un acte celebrat a Nova York. La dues vegades pilota d'or ha revelat que anys enrere ja havia mantingut converses amb Michel Kang, que és la propietària del club, per incorporar-se al conjunt anglès. Alexia ha valorat així el seu fitxatge.
4: Ha estat una decisió fàcil perquè vull competir cada cap de setmana i guanyar. Sé que hi ha un procés de transició al club, però volia jugar en una lliga tan competitiva com l'anglesa. La meva mentalitat és de guanyar-ho tot. Molta gent em va dir que no havia de demostrar res, que gaudís, però és la meva manera de viure aquest esport.
3: Cal destacar que el London City no jugarà la Champions la propera temporada i que allà Alexia es trobarà amb l'ex blaugrana Jana Fernández i també podria acompanyar-les en els propers dies Mapi León.
2: Camí de les 4 de la tarda, parlem de tot allò que no és futbol, començant pel Mercato del bàsquet. Isaac Nogués és el nom propi, torna a la 6a Joventut, José Luis Gil.
5: La família verdinegra celebra el retorn a casa del fill pròdig, l'Isaac Nogués, l'escorta que va sortir de la cantera de la Penya i que ha fet camí primer al Huesca, després de la G-League americana i la passada temporada a València, arriba al Joventut després de desvincular-se de l'equip taronja. Les primeres paraules del retornat Nogués en el context de la campanya de renovacions d'abonaments de la Penya.
6: Hola, soy Lluís Nogués i torno a casa, a la 6a Joventut. Estic molt feliç de poder complir el meu somni que tinc des de que vaig fitxar per la Penya per primer cop en 8 anys i que mai vaig poder complir i ara ha arribat l'hora. Tinc moltes ganes de jugar a l'Olímpic, jugar davant de tota l'afició de Badalona i jo només puc dir que jo hi seré. I tu?
5: I serà l'Isaac Nogués, i serà l'Àlex Reyes i Nicola Provítola al marge. El tercer podria ser Emir Suleimanovic, segons que informa Xavi Ballesteros.
2: Hem de fer un apunt de Marc Márquez i del Gran Premi d'Alemanya, l'onzena prova del Mundial de Motociclisme, un circuit molt favorable històricament pel pilot de Cervera, Marina Herrero.
7: Sí, arribem a Sachsenring, circuit molt favorable, com deies, per Marc Márquez, on pot retallar molts punts a la lluita pel títol i on podria arribar a un rècord històric. Al traçat alemany, la majoria de les corbes són d'esquerra, de fet, 10 de les 13 que hi ha ho són, o sigui, pràcticament totes, i per tant és un circuit que s'adapta molt bé a l'estil de pilotatge del de Cervera. Allà ha guanyat 9 de les 10 vegades que ha competit i de tornar a fer-ho aquest cap de setmana igualaria el rècord de victòries a la categoria reina en un mateix circuit que està en 10, una xifra històrica que sustenta Giacomo Agostini al circuit finlandès d'Imatra. A més, hem de dir que aquesta serà l'última carrera abans de l'aturada d'estiu i que pot ser una molt bona oportunitat per retallar punts, ja que, com dèiem, és un circuit que domina. Ara mateix, Marc Márquez està cinquè al campionat a 40 punts de Jorge Martín i a 33 de Batsecchi.
2: Gràcies, Marina. Arribem a les 4 de la tarda. Recordeu l'enquesta a @esportscope, la nostra xarxa a X. Preguntem, us agrada de Yemi? Si no, guanya el sí, 67% dels vots. Demà hi tornem, aquí, a 10 minuts per les 4. Que vagi bé.
8: Son las 4, las 3 en Canarias.
9: La tarde.
10: Pilar García Muñiz.
9: COPE. Estar informado.
8: Esta noche puede pasar una cosa bastante extraña. El partido se juega en Estados Unidos, en Massachusetts, a miles de kilómetros de Francia, 5.500 kilómetros, pero París va a contener la respiración, porque juegan Francia y Marruecos, y mientras los futbolistas se preparan para correr detrás de una pelota, en las calles francesas se prepara otra cosa. Policía, controles, vigilancia, restricciones. Los servicios territoriales han advertido de un riesgo mayor de alteraciones del orden público. Es decir, todavía no ha empezado el partido y ya preocupa el minuto 91. Hay un precedente. En el Mundial de Qatar, en 2022, Francia eliminó a Marruecos en semifinales y después hubo incidentes en varias ciudades francesas. En Montpellier murió Aymen, un chico de 14 años, atropellado por un coche en medio de aquellos altercados. Por eso esta noche nadie mira solo el marcador. Pero cuidado, porque aquí es muy fácil contar una historia demasiado sencilla. Franceses contra marroquíes, ellos contra nosotros, una bandera frente a otra, y Francia es bastante más complicada que eso. Y digo Francia y hablo de fútbol, y a ti, tú sabrás que en la cabeza puede venirte en otras ciudades, otros países, otros dichosos ellos contra nosotros. En 2023 vivían allí 3,5 millones de inmigrantes nacidos en África. 6 de cada 10 procedían del Magreb. Marruecos forma parte desde hace décadas de la historia humana, laboral y familiar de Francia. Hay franceses de origen marroquí, marroquíes nacidos en Francia, familias con dos países, chavales capaces de cantar la Marsellesa y discutir después con su padre porque van con Marruecos. Eso también es Francia. Quizá, de hecho, esa sea la verdadera imagen de esta noche. Un país jugando contra una selección que, en parte, también vive dentro de sus propias casas.
11: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
8: Sí, siempre nos quedará París. La frase de Bogart sonaba bastante mejor con niebla, gabardina y un avión esperando en la pista. Esta noche el problema es que París no queda después del partido. Porque una derrota puede enfadar, una victoria puede desatar la euforia, pero ninguna de las dos explica por sí sola que haya escaparates rotos, coches quemados o policías cargando en una avenida. El fútbol no fabrica de repente las fracturas de una sociedad. Como mucho, les pone camiseta, les da una bandera y durante 90 minutos sube el volumen. También conviene decir otra cosa, la inmensa mayoría de los franceses y de los magrebíes verá el partido, gritará un gol, insultará al árbitro, que es una tradición bastante cotidiana e internacional, y mañana irá a trabajar. No convirtamos a millones de personas en sospechosos antes de tiempo, pero tampoco hagamos como si no hubiera una herida. Esta noche el balón rodará en América, el examen, en cambio, se hace en Francia. Y quizás la pregunta no sea quién llega a semifinales, la pregunta es otra. ¿Qué clase de país necesita protegerse de la celebración de una parte de sí mismo? Bienvenido y gracias por la compañía. Haga el tiempo que haga, ahí fuera, en la tarde como en la sombra, siempre un par de grados menos.

o l'amistat és una ànima que habita en dos cossos. Un cor que habita en dues ànimes. Amor és trobant la felicitat d'un altre la prop.